senyors ministres de Madrid van decidir, per reial decret, que el tabac de pota quedava prohibit. L'amo Bernat ben decidit. Ell, que gran fumador era, va trobar que de qual que manera açò havia de quedar escrit. I no feia gaire bona carota. Ell, que era dels bons fumadors. Senyores i senyors, el Lots i el Lotes, tenim el plaer d'oferir-vos aquesta cançó, el tabac

només menjaré si cau un dàtil a prop. Només veuré si tinc sort i plou. Quina vessa, quina set i quina gana. Aquí al carib del meu jardí, mentre en cau sa vapa.

La veritat s'ha clavat a través. Al fons de la meva vida, quina vessa, quina set i quina gana. Cap i el carí

0: Hola a tothom, benvingudes, benvingut a un altre episodi de Maquetes, el vostre programa de música guapa, guapa, a Ràdio Fars, a l'Àrea Cultural de Menorca. Jo sou en Pedro, vosaltres sou gent collonuda que escolta podcasts bons i que escolta Ràdio Fars, i sou gent guai. I res, avui tenim un episodi un poc diferent, avui no hi ha entrevista, avui és un poc d'aquests episodis que faig quan tinc poques ganes de currar, i aquest crec que m'he superat. Estic aquí de vacances, vacaciones en Menorca, i res, tenia molt poca ganes de feina, i com que hi ha aquest premi a Natàlia Sans, que dissabte donàvem Ràdio Fars, bueno, Dones Fars Cultural a Fornells, s'han anunciat els quatre finalistes, que són Dàlia, Berlat, Ses Vistes de Montgofre i Fornaris, quatre grupassos de gent jove que fa coses guais i ben diferents d'unes de les altres a Menorca avui dia, que fan temes propis, temes seus, que xerren de les seves experiències i de les seves idees i les seves mogudes. I res, aquestes quatre lletres estan seleccionades, els jutges decidiran quina sa que es mereix aquest premi, però bueno, totes quatre són lletres guais, cançons guais, de gent guai, i que han estat prou guais per ajudar-me a fer aquest podcast que els he demanat, que m'afeguessin un àudio cada un representant de cada grup, xerrant una mica d'aquesta cançó que presentaven, i res, tots quatre han contestat ràpidament i m'han estalviat la feina d'armar un podcast. Res, aquí, pues, per aquest ordre, seran primer Dàlia, després Ses Vistes de Montgòfora, després Fornaris, després Berlat. Us explicaran una mica com va sorgir aquesta cançó, o bueno, el que ells vulguin sobre aquesta cançó, i després escoltarem aquestes quatre cançons nominades. I res, res, a disfrutar, i ens veiem la setmana que ve, que el proper dilluns sortirà l'últim Maquetes d'aquesta temporada. Ha estat una temporada molt guai. I res, però bueno, ja serà la setmana que ve, us deixo amb aquesta gent guai de Menorca i aquestes cançons guais que estan nominades en el Premi Natàlia Sans. Visca la música menorquina i visca Ràdio Far, i mos veiem prest.
1: Hola, bones, sóc en Joan Josserra, guitarrista de Dàlia. Rutina és una cançó que xerra d'una època d'ansietat des d'un punt de vista personal. Emprèn tot sol que cada dia surt i es pon com una metàfora. Una manera de dir que l'únic que es pot fer a vegades davant l'ansietat és aguantar fins al final del dia i en sol demà tornar a començar. La podeu escoltar en el nostre darrer EP a través de totes les plataformes. Moltes gràcies a Es Far Cultural per nominar-nos i a tota la gent que ens ha votat. Amunt la música i la cultura.

Ei, sóc en Sepe de Berlet. Mira, pues Formigues i escarabats és una cançó que vaig escriure fa 3 o 4 anys i que forma part del nostre darrer àlbum, Por ahí d'Oliga. La vaig escriure com un regal de 30 anys a un amic i veí de tota sa vida. Ara ja no mos veiem tant, de fet no vivim allà mateix. Però ell i el seu germà eren dels meus millors amics quan eren petits i sa cançó és un homenatge a sa infància. Resulta que aquests amics tenien una croada personal contra les formigues perquè es menjaven els escarabats i ells dos adoraven els escarabats. Així que, bueno, van destrossar més d'un niu de formigues. En fi, eren molt petits. Però la qüestió és que vaig agafar aquesta anècdota contada des del punt de vista de les pobres formigues com a punt de partida per fer la cançó. Tot i que el tema és un poc macabre i tràgic, la composició de la cançó, en qualsevol cas, havia de ser còmica aquí i divertida perquè al final xerra d'un fiasc que estan jugant. I, bueno, aquest és un poc el contrast de la cançó. I després, finalment, torna a un to més solemne a les tornades de la cançó, fent un poc una cloenda més melancòlica i d'enyorança cap a la infantesa i cap a aquests amics que ara ja mos veiem tant de tant en tant. Esperant que vos agradi.

Hola, sóc en Borja, de Servicis de Montgofre, i estem molt contentes que la cançó de Xapes hagi sigut seleccionada com a finalista pels Premis Natàlia Sans. Moltes gràcies a la bona organització de Ràdio Far i també a totes les persones que m'us heu votat. Ens agradaria posar un pot de context d'aquesta cançó, però bueno, tampoc podem fotre aquí la xapa i explicar de què va, perquè el guai és que cadascú l'escolti i la senti diferent. Però aquesta cançó sí que per nosaltres és molt especial, perquè és l'inici d'una segona etapa de Servicis de Montgofre, a través de la qual vam quedar, vam fer aquesta cançó i a partir d'aquí van sortir tots els que hi ha a partir del 2024. I després perquè aquesta cançó és la segona part d'un tema que tal vegada coneixeu, que es diu Crisi de Valors, que és un tema, jo crec que és el més reivindicatiu que tenim, que vaig fer quan tenia 17 anys i volia compartir un esperit revolucionari, no?, a través de la música. Va passar el temps, la cançó aquesta va formar part de les primeres cançons de Servicis de Montgofre i, bueno, i al final cadascú viu coses diferents, tothom pensa un poc diferent respecte a quan tenia 17 anys, però així tot crec que queda clar amb la cançó que nosaltres pensam que la música és una bona eina per reivindicar causes, per remoure consciències i que ens agraden les cançons amb missatge i amb lletra. I també el que queda superclar amb aquesta cançó és que tot i que hagin passat molt d'anys i personalment a Servicis de Montgofre hi ha gent que fa 10 o 11 anys que vivim fora

0: de Menorca, quan anava a fer una cançó i tenim la pàgina en blanc i començam a escriure, el primer que se mos ve al cap són els paisatges, és les olors, és els colors de Menorca. I això crec que és molt guai, perquè hi ha un moment que ja no saps si és d'aquí, si és d'allà, però sempre te queda aquesta cosa de Menorca dins teu. Res, esperant que vos agradi molt i vos animam a venir a tots els concerts que farem a la pista de Montgolf aquest 2026, i tenim moltes sorpreses noves que mos fa moltes ganes a començar a anunciar i a mostrar. Vinga, una abraçada.
1: Una gran derrota. S'ha perdut sobirania del poble. Una esquerra dividida, fracturada. Una terra amb poques ganes de revolta.

0: Ei, hola, bones, com estàs? Far Cultural, Pedro, què tal? Bueno, mira, res, això va començar arrel dels col·legues de Plom, aquest disc compartit que vam fer, Split, Levium Armorum, per part nostra, i just havíem acabat de treure Tarot, que ha estat el nostre segon disc, i mos va agafar un poc en pilotes, no?, perquè no teníem res més gravat, havíem acabat de treure el disc i mos va agafar en ple estiu, que és el moment en què patim des de fa uns anys ja aquesta gran invasió per part dels turistes. I, bueno, això, un poc a correcuita vam decidir gravar aquestes quatre cançons i va sortir aquest disc.
1: Vam treure el concepte que nou de neodominació, no? Com si el turisme fos la nova dominació a Menorca, no? I també impulsada per grans terratinents francesos. I la idea que vam tenir és, primer de tot, crear una cançó que es diu Neodominació, un pop de crítica a tota aquesta història del turisme, de Menorca talaiòtica com a marca turística, com a patrimoni de la UNESCO, que ho dissimulen amb història, però que al final és per fer propaganda d'una Menorca idíl·lica. I bueno, ens vam plantejar com els nostres avantpassats havien confrontat i altres invasions, i va sortir els foners de les Balears que bueno, havien estat lluitant durant molt de temps perquè no fos invadida Menorca per part dels romans, i bueno, pues rebien en aquests enemics, en pedrades, en fones, i d'aquí surt un poc la idea de recuperar la idea dels talaiòtics, de la defensa, de l'autarquia, i mos arriba a les mans un estudi que es deia Pentinar sa mort, que es diu Pentinar sa mort, un estudi històric sobre rituals que es feien a la cova d'Escàrrec durant la mort dels avantpassats. I bé, pues vam decidir fer un homenatge poètic en aquest estudi històric, i d'aquí surt el nom Pentinar sa mort, es diu igual que s'estudi, i vam intentar donar-li la volta i emprar unes paraules més com nosaltres ens imaginàvem que això estava passant dins les coves. Les coves com un espai de liminalitat entre la vida i la mort, entre els més enllà i els nostres avantpassats, i m'ho semblava superguapo, no?, aquesta imatge d'un talaiòtic pentinant en el seu pare o en el seu avi mort amb uns tints de color vermell. I com veus, pues és un disco conceptual en què recuperam un poc tots els nostres avantpassats i la nostra història per reivindicar-la i donar-li les gràcies per haver resistit i per haver deixat una Menorca com sa que hi ha ara. I també plantejant-nos nosaltres què fer i cap on anar i com lluitar per defensar la terra, per evitar aquesta invasió turística i aquesta massificació que cada vegada ens fa estar més desconnectats de Menorca.
0: Estic molt contents també de que ens hagueu nominat i que aquesta cançó, pues, l'hagueu tingut en compte. També veiem que altres grups, altres persones també estan fent una mica de crítica, no?, a través de lletres, de cançons, i bueno, això, esperem que us agradi i moltes gràcies per comptar amb Fornaris.

0: prisa, prisa que t'encalçarà.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Ràdio Far. Tota sa música de Menorca en el 102.4 i a radiofarmenorca.com.
1: Quina deça aquí davall d'una palmera, escoltant el vent.

només menjaré si cau un dàtil a prop. Només veuré si tenc sort i plou. Quina vessa, quina set i quina gana. Aquí al carib del meu jardí, mentre en cau sa vapa.

La veritat s'ha clavat a través. Al fons de la meva vida, quina vessa, quina set i quina gana. Aquí el carit del meu jardí, mentre en cau sabava.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Radio Far.
1: Van passar, sempre passaven estrangers, ara no passen tant, però per de, un moment on jo. I entraven, i així de munt en el forn hi havia cosa a cobre, a vegades hi havia cosa tapat amb un paper, alçava el paper per veure què era. I un diu, ah, oh, xiquin, no sé si ho dic bé no ara, i jo, sí, i era pollastre, diu, oh, xiquin, i aquesta cosa me'n record, perquè va fer que pas aquest home alçar el paper de secretarià que van dur cobre i va, so, va fer so, i aquesta neta de la com, perquè jo no sabia que era xiquin. I va ser pollastre, era pollastre, sí, sí.

0: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pots recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com. Ressona.
1: La frontera a la frontera. Som, sens dubte, especialets. Molt tocats per la tramuntana i per la frontera. El territori, la vida, la gent i l'art. No veiem les coses iguals, oi? Una cultura que ens uneix, però que també ens ha separat. És que, vulguis o no, aquesta línia, aquesta frontera administrativa, ens canvia la vida a tots els nivells. És precisament el que ens interessa esbrinar gràcies als testimoniatges que hem pogut recollir sobre el tema. Segur que ells ho noten molt més.
2: Oh, de fronteres n'hi ha un fotimer. De fet, el món és clafert de fronteres. Fronteres, separacions, delimitacions... A la Catalunya del Nord ne tenim de tota mena. Culturals, geogràfiques, administratives, comercials, naturals, imposades, històriques, etc. Me veieu, i sobretot, mentals. Apolit, perquè és ben bé quelcom que ten unes incidències o conseqüències sus de les nostres vides. Pot ser fer que hi pensem pas massa. Veieu, nos en envisem pas. Meu és que existei aquesta frontera. I d'això n'hi ha exemples en desmesilla o a pet a pell. Carai, en tanta manera.
3: El sacrosant, la sacrosant pausa.
1: Esteve Valls, comunicador nord-català.
3: Francesa, que crec que és d'origen aristocràtic i doncs el poble després ho ha volgut respectar i tot França. Ha volgut fer la seva pausa de 12 a 14 i dues hores, cal que sigui reglamentari que siguin dues hores, perquè si no, pobrets, estaran cansats. Això a Espanya no existeix, que no vol dir que ho facin de 15 a 17 o de 2 a 4. No, és que la pausa és més breu, poden ser 3 quarts, pot ser mitja hora, pot ser que no hi hagi pausa, pot ser que siguin 3 hores, pot ser que sigui una hora i mitja, però no hi ha aquesta sacrosanta pausa.

Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat. A Ràdio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

En terra he escrit el teu nom, per veure si m'escriuries. Es vent s'han aduit els mots, i cap carta no m'arriba.

having time for the funky buzz. Del selvatge, de muntanya i platja, per a cada paisatge, sortir de ser rutina, com a fa un esclat de sang, perdut per ser marina, entre cadons i fang.

0: Bon dia.
1: Bon dia.
2: Tot es dia. Bon
3: dia. I alegria.
1: Tot es dia.
0: L'altre dia vaig veure un tuit que posava en bon valencià, bon dia tot el dia. Ja. I dic, veus, en bon valencià, en bon català, en bon maonès, bueno, com vulgueu.
2: A Lleida ho diuen molt, eh? Bon dia tot el dia.
0: Ja,
2: és molt, és com una frase feta quasi.
0: Sí, sí, no, és que de fet ho és, és perquè ho és tot el dia, tot el dia és bon
1: tot
0: dia.
1: Tot és bon dia, amb així tu, que... sí, sí.
0: Exacte, a més, sempre ha de ser bo, perquè si no és bo ja no mos agrada. Sí, no, i sí. Hem de lluitar perquè sigui un bon dia.
2: No hem de dir bones tardes, no. Això no. Això no es diu. Això no es diu.
1: Bones tardes, bona nit.
0: Es diu a Espanya, a Madrid.
2: Enguany estem aprenent unes coses tan pràctiques.
0: Pues sí.
2: No, com us dus, com
0: mira,
2: us dus avui?
0: Avui aprendrem per poder anar una mica de viatge pel tot el món, aquest, sense fer un poc espadans, perquè... Tothom té un amic pedant que un dia se'n va de vacances i te diu, m'he anat a London.
4: London Calling.
0: I dius, molt bé. Però,
2: com va anar per London?
0: Com va anar per London?
1: Com va per London?
0: Ai, molt bé, saps? No, va.
1: Quina ràbia.
0: Exacte, deixem de... Diguem les coses pel seu nom, clares i en català.
2: A veure, una peculada a vegades.
0: Exacte, sí. No m'ho facis dir, perquè sí. Però sí, nosaltres sabem que les coses no van així i quan hi ha una tradició amb els exotopònims de traduir-los, els de traduïm, els noms de lloc, que són això, els exotopònims, els de traduïm sempre, d'acord? Sempre que hi hagi aquesta tradició. Si reiem en català, per tant, els de traduïm en es català, perquè clar, hi ha gent que se'n va a London, però després hi ha aquesta xerranda que s'han anat a Londres, hòstia, tampoc, saps?
1: També es va.
2: Entre poc i massa, se mesura passa.
0: I no, clar, què hem de fer? Anem a Londres, d'acord?
1: Londres.
4: Londres.
0: Ben pronunciat, en català, és Londres, d'acord? Perquè comença això, comença a ser una nova tendència sobre traduir estopònims en el castellà directament, saps?
1: Vale, serà difícil, però ho concluirà.
0: Sí, clar, mira, també costa, a Portugal hi ha una ciutat que es diu Porto.
1: Porto?
0: Porto. Porto.
1: Porto. Ah, vale, Porto.
0: En català sabeu com se diu?
1: Com es diu?
4: Porto.
0: Porto.
1: Porto.
0: Porto.
1: Ah, vale.
0: I en castellà sabeu com se diu?
4: Porto.
1: Oporto.
2: Oporto.
0: I com li dius a majoria de penya? Oporto.
2: Oporto.
0: Oh, no, avam.
2: Anem a dir-ho com els portuguesos, tu.
0: Exacte, no? Com els portuguesos, com nosaltres.
1: Com diguin sí, sí.
0: Exacte.
2: No és per dur la contrària, és per coherència.
0: No, clar. És que de fet, l'única o aquesta inicial que la posen és en castellà. És a dir, no té...
2: Oh, que bonito. Oporto.
1: Oporto.
0: Clar, no supos que deu ser... Oporto. No? Perquè clar, és a dir, ja poses l'article davant, o portuguès, no? I clar, no, però no hi és. És a dir, aquesta O no l'han de dir, d'acord? I això, a vegades, mereixem el que mos passa, oporto, no?
2: Ara,
0: saps?
2: quan qualcú d'un altres digui Londres o Oporto, li deim, exotopònim.
1: Exotopònim.
0: Aquest exotopònim està molt mal pronunciat.
1: Hombre.
2: Com es diu?
0: Aquest exotopònim està molt mal pronunciat.
2: No, directament jo li diria exotopònim. Ets un exotopònim.
0: Com a insult també cola bastant bé, no?
2: Ah, sona bé. Check, no
0: exotopònim.
2: No dius res i ho dius tot.
4: Que tallufa.
0: Després, així que segueixi aquesta línia, en tenim més, eh? Així és que són futboleros, amb aquesta U tan necessària i de tradició castellana de futbolero.
1: Futbolero?
0: Futbolero. Els futboleros, clar, tenim clar també que hi ha una ciutat d'Itàlia que és Milano.
1: Milano,
0: que per l'equip de futbol el més llorejat d'allà és el Milan, que ja tenen el nom en anglès.
1: El Milan, clar.
0: El Milan té el nom en anglès.
1: No és el Milan.
0: Exacte.
2: Jo tinc una pregunta, eh? Has dit lliurejat?
0: Lliurejat?
2: Com has dit? És l'equip de futbol més...
0: Ah, llorejat.
2: Llorejat.
1: Llorejat.
0: De llor.
2: De llor, de llorer.
0: Llorejat. Exacte.
2: Llorejat. Entres lliure, he dit, hòstia, llorejat.
0: No, són lliures a Milà, són italians.
1: No són lliures, són italians.
2: Els italians no poden ser lliures mai.
1: És a dir, Leon Milan, perquè és amb
0: anglès. Amb anglès, clar, antigament els equips de futbol es havien posat noms anglesos, però i el Milan, clar, aquí va ser en Franco que va prohibir noms que no fossin d'equips de futbol que no fossin en castellà, però hi havia molts de noms que eren en anglès.
1: I
0: l'Atlètic de Bilbao continua sent Atlètic en anglès.
1: Atlètic de Bilbao.
0: Però se l'han de tornar a normalitzar quan en Franco es va morir, perquè havia estat Atlético de Bilbao una temporada.
1: Correcte. com es diu? Com s'ha de dir? Milan.
0: No, Milan, Milan, va ser que en castellà que han fet tranquil·lament, no, ells normalitzen els noms i deien el Milan, perquè ja és Milan, però en català és Milà.
1: El Milà.
4: Com sa goma, no?
0: Exacte, com sa goma d'esborrar.
1: Milà, com sa planta de reciclatge.
0: Exacte, ben igual, exactament igual.
4: Va, com més coses.
1: Com la Mercedes, salt de transport.
0: Després també hem d'anar molt alerta amb els topònims a l'hora d'escriure els dos, perquè n'hi ha que els deim bé però no els escrivim bé. Què tenen en comú Romania i Hongria? A part d'una democràcia una mica xines.
2: Romania i no sé, Hongria.
1: I rimen.
0: Que s'escriuen amb bo. Romania i Hongria.
1: Uau.
0: D'acord?
2: Wow. A dir, que fan Saó de Porto i anem a posar-la a Romania i Hongria.
0: Exacte, ho pronunciem bé, perquè com que ja sabeu que les nostres tòniques quan tornen àtones se pronuncien ús, a dir, no hi ha cap pega. Romania, Hongria.
1: Exacte. Avui estava fent el cafè, pensava, les tòniques que tornen àtones? Què passa? Vols dir el mòbil tot el dia i jo estic pensant
0: espera,
2: això m'agraden les paraules esdrújoles
0: les os que quan tornen que quan són àtones se pronuncien u en català oriental que a vegades jo me perd
2: en Pedro es llega al matí i pensa quan les os àtones
1: pensa un poc en sis i posa les os àtones.
0: I bé, després tenim més casos. L'Havana, per exemple, s'escriu amb V baixa en català. Baixa, sí. En castellà no s'escriu amb V alta, en català no, i s'apostrofa. Sí. Que amb això també, a vegades, aquí ja no són exos, els topònims aquests, però aquí també tenim problemes a vegades a l'hora d'escriure els noms amb article. D'acord? Perquè si escric que venc des Castell o vaig a Mercadal, no apostrofam, no posam majúscules, venc D-E-S, des Castell, i vaig a Mercadal
2: A-S. Tal qual. I però això no ho va mostrar ningú. En aquell moment vaig a Mercadal, no ho assimila.
0: No.
2: Posa a Mercadal.
0: I hi ha molts dubtes, exacte, i sa E majúscula. No. I
2: sa E majúscula només a principi de frase o nom propi.
0: Exacte.
2: Per favor, ja està bé.
1: Vale, ja, hombre.
0: Gràcies, Cristina.
2: Es pot escriure A-S.
4: Aquí és tot en minúscula, en Mercadal.
0: Després, un altre total...
1: Toma!
2: I Fornell sempre majúscula.
1: Sempre majúscula, totes.
2: Ara, el que I... això no sé com seria, no sé com seria, però el que fan els catalans quan volen semblar que són d'aquí i diuen, me'n vaig a els Fornells.
1: Com el diuen?
0: Sí, no, tu vés posant articles salats allà on no toca,
2: allà on no toca.
0: I seràs un autèntic barceloní de Fornells.
2: Vas que ara...
1: A Samaó.
2: Segueix, sí, perdona.
1: Vaig a Samaó, no. Vinga,
2: home. M'ho han despistat altre, en seu àtona.
0: No, un altre topònim especial, per exemple, és la capital d'Holanda, que és la Haia, que diu, s'hauria d'apostrofar, i no s'apostrofa, és una de les excepcions que no s'apostrofen. D'acord?
1: Mai.
0: L'Haia no s'apostrofa, d'acord?
1: En billetina.
0: Després també tenim...
1: Haia en billetina.
0: Exacte, en billetina. També tenim uns altres topònims que també ens duen una mica així, sobretot perquè canvien l'accent. És el cafè, és d'Etiòpia, no d'Etiòpia.
1: Etiòpia.
4: Etiòpia, sento
2: obert a
0: sa accent, exacte, a sa O, perquè és esdrújula, que t'agraden ses esdrújules.
2: M'encanten.
0: Etiòpia.
1: M'encanten.
0: Qui també ens canvia l'accent és Marràqueix. Marràqueix, no Marràqueix. Anem a Marràqueix, d'acord? I el Tibet.
1: I si no, no hi anem, tampoc pot fer una altra.
0: El Tibet i l'Himàlaia, també. També és esdrújula. Himàlaia.
1: I
0: Tibet, no, Tibet és aguda. Tibet, no Tibet.
1: Tibet.
0: Aquell va fer sa pel·li en el Tibet, però no, és en el Tibet. I una altra ciutat europea és Helsinki. D'acord? Helsinki.
1: Sí que
0: la fem així, però Helsinki.
1: Helsinki és quan tu amala, que tu em diu tu amala, i és tu amala. És esdrúixola també.
2: Posa-li un accent.
4: Reivindica.
1: No posa-li un accent que valgui.
2: A veure, torna a pronunciar.
1: Helsinki i tu amala. Són dos vocals el mateix, que es diu diptong, no? Encara me'n record. I és esdrúixola. Sí, però no hi ha accents perquè a Finlàndia no posen accents, no són com els balears. Gràcies.
2: Ja veus que...
1: És que tu home la finlandès també, que sols, eh? A veure, Ja està, perdona, sí, sí.
0: És Tuomala dels ponts de Finlàndia.
1: Tuomala.
4: Tuomala.
0: Tuomala.
1: No els ponts de Finlàndia, no. No sé com els ponts de Finlàndia, t'ho cercaré.
0: Res.
1: Res, sí, res,
0: Alots.
3: Polivart.
0: Malàisia i no Malàsia, amb accent de sa, Malàisia.
1: Malàisia.
0: Malàisia.
1: Amb llatines, i llatines també?
0: Sí, Malàisia. Llatina.
1: Vale.
0: Després, una endièresi, que aquesta darrerament és més famoseta, Ucraïna. No Ucrània. Ucraïna. És que la guerra d'Ucrània, que Ucrània, que Ucrània. Ucraïna.
2: Aquesta la vam aprendre a dir l'any passat.
0: Ucraïna. No he volgut entrar amb el Kiev o el Kiev perquè aquí també aquí hi ha més complicacions, però Ucraïna m'ho ha de quedar ben clar, igual que Belarús, d'acord? Que ets l'únic estat que no ha renegat mai de la URSS, Belarús, d'acord?
1: Dades que me demolles tu.
0: Exacte.
1: Vale. Belarús.
0: Sí. I res, vale. Recordeu que Ítaca també és esdrújula.
4: Ítaca.
0: I res, Israel et genocina i Palestina és un estat.
2: Què has dit?
1: Molt bé, sí, sí.
0: Res.
1: Hi ha coses que ha dit, així, sense més. Sense pensar.
0: Exacte, xerrant d'estats, pues, ja està tot dit.
2: I quina música escoltam ara?
0: Si vos agrada el peix, de l'Alguer.
2: Vinga, idò, si vos agrada el peix i si no, també.

0: Porquejades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: tota m'ha fet sa creu i és el que som preciós. Em dutxaré, demostraré, som apte per totes les veïnes. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé ses eines.
1: Radio Far. Sa Ràdio Cultural de Menorca.
2: Radio Far, sa Ràdio Cultural de Menorca.

0: Bones! Açò és S'altraveu de sa glosa, un podcast del col·lectiu Glosera.
1: En aquest segon programa, seguim el fil amb noves propostes. Començarem fent sobre taula amb connexió a Euskal Herria, conversant amb sa convidada d'avui, Nuxue Alberdi, versolari i escriptora que a partir del seu llibre Contrakos Tarrític, traduït al català amb el títol de revers, mos ajudarà a seguir explicant sa improvisació i sa glosa des dels cossos i les experiències de ses dones improvisadores en el context públic de sa tradició oral.
2: Seguirem fent memòria amb sa col·laboració dels glosadors i glosadores actuals, que mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran algunes batalletes d'esglosat menorquí d'un temps enrere.
0: A la secció Glosim Glosam, en Ramallet prepara el necessari i se'n va fins al castell per trobar-se amb en Joan Fortuny, en Nanis, per jugar un poc en ses paraules i posar en pràctica les seves habilitats com a glosadors.
1: I no podíem acabar el programa, com no, sense glosar un poc. Partim?
3: S'altraveu de sa glosa, amb el col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria sobre les dones improvisadores, antigues figures i gloses. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: Avui mos ocupa un llibre que és una espècie d'esdeveniment canònic a sa vida de tota tia intensa i molt lectora. Sílvia Plath amb sa seva única novel·la, La campana de vidre.
1: Sí, Sílvia Plath va néixer al 1932 a Boston i va escriure sobretot poesia, cosa que jo no he llegit. I jo també he llegit La campana de vidre i Mary Ventura i el novè regne, que és un relat que va escriure a la universitat per un treball de classe. Un relat molt curtet, crec que no supera les 40 pàgines, que ens parla d'una jove que està a un tren que no sap on va. Vale? Ella es puja a un tren obligada pels seus pares i ella no sap on va aquest tren. Només sap que el destí, el novè regne, és espantós i no se'n pot tornar. Vale? Llavors la Mary haurà de decidir si segueix el tren o si en salta en marxa. És un tren que està ple de luxes, de cambrers que t'ofereixen el que sigui, és com de vellut vermell per dins, no? És com que la comoditat... et reté allà, no? Però ella haurà de decidir si vol seguir allà sense saber on va o si vol agafar valentia i saltar en marxa, una mica una metàfora de la vida, no?
2: Club Simposi, amb Blanca Noguera. Un club de lectura en el qual les convidades comenten lectures relacionades amb les temàtiques simposíaques. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.
3: Allà, a la tanca on els sentiments pasturen, hauríem de viure la deliciosa disciplina de la llibertat. Ara que tot ens sembla de fragilitat il·limitada, ara que pressentim que no ens hem d'obsessionar a voler anul·lar el silenci, més enllà de la paraula que no deim, perquè potser la ignoram, però que intuïm per tot arreu on ens sabem com el que som, com tu i com jo, amb la ferma convicció que tot hauria de ser, com a mínim, molt més fàcil.
2: A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Radio Far.

0: fins demà.
1: A continuació, un tema del disc Enciverna a les 6:30 fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

0: No son horas.
1: Clar, jo penso en sintetitzadors també moltes vegades quan no puc deixar de relacionar dins el meu món de l'electrònica, no? En sintetitzadors i en ordinadors ho diferencio entre el que és el món digital, que vindria a ser l'ordinador sobretot. Dic sobretot perquè també tinc aparells físics, diguéssim. N'hi ha alguns que són digitals, que no són analògics, no? I clar, va bé en el cap tot aquest món de trastets i trastots, també, no? I també un poc aquesta eterna, com, no sé si discussió o divagació entorn a lo digital i analògic i les diferències i semblances, etc. Que no acaba mai, en realitat. I penso també en, sí, sobretot això, els sintetitzadors. Perquè tenc un sintetitzador que és digital.
2: I ara... L'altre dia te n'havies comprat un d'analògic.
1: No? Exacte. Un de senzill de...
2: Bueno, tu també vas regalar un d'analògic, un petit, no?
1: Sí, un petit.
2: El petit és analògic.
1: El petit és analògic,
2: clar,
1: també.
2: Perquè funciona... Amb...
1: Mitjançant senyals contínues.
2: Sí, bueno, però tu m'ho has d'explicar d'una altra manera.
1: Perquè tot té els components, són...
2: Els components.
1: Són analògics.
2: M'ho vas explicar d'una altra manera. Perquè funcionava com un corrent, una cosa així, em vas dir.
1: Sí, perquè clar, els components de dintre generen una corrent i amb aquesta corrent crea so i modules el corrent.
2: És que això és molt loco.
1: I clar,
2: això és molt loco, els sintetitzadors analògics. Sí. Si estàs fent ruido con electricitat.
1: Sí. Clar, estàs fent relau amb l'electricitat, sí, sí. I això és molt interessant. En general sembla ser que tenen un so un poc diferent. Jo he de dir que amb els dos que tinc, sí, el digital té un so concret, però bueno, en realitat és molt difícil de saber si un és digital, si no t'ho diuen, de vegades és difícil de saber. Però sí que es ve que l'analògic té un so molt, molt net també.

0: ¿Cómo es que el analògic té un so molt net? Més que el digital? Per mi això és com contraintuitiu. Pensaria que el digital és més perfecte, més fi,
1: Sí,
0: més
1: sí.
0: precís.
1: El que passa que en el cas dels sintetitzadors aquests passa una cosa, que clar, sempre són

0: Bueno, diga assim que não sempre são aparelhos tão precisos, diga assim, não? Sempre são um pouco. Têm bastante imprecisão e tal, em geral.
1: Porquê? Porque tem impreciso.
0: Porque não são tão precisos como um ordenador, por exemplo.
1: Agora não sei se estás falando de cintas digitais ou de cintas analógicas.
0: Dos dois, em geral.
1: Próxima está. Está bien.
0: Ya
1: Ya
0: comenzando.
1: está funcionando. Tú me
0: Ta ta
1: escuchas
0: ta
1: bien
0: tiga,
1: con
0: ta ta
1: cintas.
0: ta ta ta ta.
1: Venga. Tu me
0: Espera,
1: estabas
0: va.
1: dient que el
0: Espera,
1: cintet...
0: espera, espera,
1: No, no,
0: va.
1: no, escúchame. Tu me
0: Vale.
1: estabas dient que els sintetitzadors analògics són més precisos que els digitals. Jo t'he preguntat per què m'has començat a dir que els ordinadors són més
0: No.
1: precisos que els sintetitzadors digitals i
0: No.
1: com no n'estaves
0: Jo he dit,
1: entendiendo.
0: no. Jo el que volia dir és que dels dos sintetitzadors que tinc, l'analògic té un so molt net.

0: Sí, els sintetitzadors analògics és això, el que estàs manipulant, que és molt interessant, el que estem dient és que manipules la corrent, diguéssim, no és l'electricitat, és el fenomen electromagnètic, precisament, no?
1: Es fenomen.
0: Sí.

0: molt de gustet. M'agrada molt, saps què és el que m'agrada? L'analògica, crec que això podria vincular o es vincula una mica amb el que vam parlar en el capítol, en el segon capítol, sobre so.
1: Sí.
0: Que parlem d'objecte sonor i paisatge sonor.
1: Sí.
0: Per mi, fer art sonor així, a la manera abstracta, per dir-li d'alguna manera, que la fem tu i jo, en analògic, és descontextualitzar. O sigui, és un exercici de descontextualització. O sigui, tot això al final el que fas quan improvises amb qualsevol cosa que tinguis a mà i crees una composició on no es reconeix aquell objecte, això és el que dic que seria com l'objecte sonor. És com si jo em poso a fer una peça d'improvisació colpejant i jugant amb el so de les pinces de penjar la roba, tu no sabràs que són les pinces de penjar la roba si jo no et dic que són les pinces de penjar la roba. No ho pots reconèixer. Això és molt friqui. Això és molt divertit. La realitat es torna abstracta.

0: Pues doncs, idò, les coses fan so, un so analògic.
1: Les coses fan so, les coses fan renou.
0: Sí. Clar, et sona lògic és això, sembla que dona aquesta sensació, no? Un poc, sembla que el puguis tocar a vegades. Potser fa vibrar més la pell, no ho sé. Clar, també pensam amb els medis, en el, o sigui, jo, clar, ho, és a dir, ho vinculo molt amb l'art sonor, ho vinculem molt amb l'art sonor nosaltres. I el que ens pot venir a la ment, sobretot, és els treballs primers de... Bueno, sempre tornem a els orígens, un poc, de la música electrònica, no? També, en certa manera. Pensant en Pierre Schaeffer, en Pierre Henry, els francesos... Pierre Schaeffer...
1: El Pierre Schaeffer era el Great Cheese que vam posar l'altre dia. No, aquest era el Parmigiani.
0: Aquest era el Parmigiani.
1: Per Pierre
0: Schaeffer
1: també.
0: Pierre Schaeffer.
1: No, amb el Pierre Schaeffer també vam fer un petit.
0: Sí, de l'etude. Dels...

0: Que clar, que aquest senyor treballava amb medis analògics, gravando con cintas i cortando cintas i dient, mira, aturem aquí, aquí tallam i ahí juntam i cosim i vull dir, un sistema totalment primitiu, per dir-ho d'alguna manera, però que no soni de, que,
1: Analògic.
0: analògic, exacte, que no soni despectiu, sinó tot el
1: Coi.
0: contrari. Així que... Clar, que tenen aquell encant també, no? És molt interessant. O Pierre Henry també, no sé...
1: Tots francesos.
0: Sí, els francesos també, clar. I després, clar, després estaven els alemanys, no? Autors com, bueno, Karlheinz Stockhausen, per exemple, no? Ell emprava síntesis, sobretot. Emprava síntesis. Sintetitzadors, components analògics que creaven ones quadrades, ones senoïdals, etc. Sons, en certa manera, purs, que podries jugar amb els harmònics. És a dir,
1: Això m'ha fet pensar
0: sintetitzadors.
1: en el... Ceremines. Què és un ceremina, Oliver?
0: Exacte.
1: Vale, punto.
0: Un theremin és un instrument que va inventar León Theremin.
1: Perdó, tu sabies que l'inventor del saxofó va estar a punt de morir com 7 vegades abans d'inventar el saxofó? És com que algú no volia que s'inventés el saxofó. És que ho
0: Sí?
1: vaig llegir per internet.
0: Això no ho
1: Era en plan,
0: sabia.
1: de petit es va caure com des d'un vuitè pis.
0: En
1: Després,
0: sèrio?
1: una altra vegada... O sigui, el tio va tenir un munt d'accidents, es va estar a punt
0: Sí.
1: de morir un munt de vegades. I
0: No ho
1: després va inventar
0: sabia.
1: el saxofó.
0: Hòstia, mira, li va quedar bé, no?
1: Impressionant.
0: Sí,
1: Sí,
0: sí, sí.
1: segueix. El Theremin, que l'em va inventar un senyor que es deia Theremin.
0: Sí, en León Theremin, que és rus. I... És un sistema que crea una... Funciona per variacions electromagnètiques quan, amb unes, com unes antenes, i quan t'hi apropes fas variacions del camp electromagnètic i varies sa ona, sa freqüència, que també té un petit no sé com dir-ho ara, com un petit sistema per crear unes petites variacions a sa ona, per crear un efecte de vibrato també. I així que es vibrata i també es la freqüència de sa ona
1: I el theremin? Perdó, què és l'últim que has dit?
0: mitjançant dues antenes.
1: Llavors, un theremin es podria considerar un sintetitzador?
0: Sí.

Ràdio Far fa camí cap al seu 7è aniversari. Coneix a les nostres col·laboradores i col·laboradors a través del nostre anecdotari.

Hola, som de Magda Timonea, que com sabeu, junt amb la Gaby Micio Levicius, feim el programa Arizones per Radio Far. I, bueno, avui no podem estar tots voltros, però volíem aportar en aquest programa comentant una anècdota que la sortida, la gravació del primer programa d'Arizones va ser bastant complicada. Per un costat, perquè teníem, bueno, érem inexpertes en el tema de la ràdio, i per l'altre, perquè la nostra capacitat tècnica era també un poquet limitada. Vam haver de gravar el primer programa, bueno, sobretot les parts de na Gaby i jo, fins a 3 vegades. Una, perquè, bueno, perquè no estàvem convençudes d'haver-ho fet amb la intenció i el to que volíem. L'altra, perquè tot i que estàvem a la ràdio i pensàvem que teníem tota la maquinària en marxa, doncs no hi havia ben connectada la taula amb els micros. I vam estar 2 hores gravant i no es va gravar. Però a la tercera va anar la vençuda. I sí, després d'allò ja no hem tingut a tenir, no hem tornat a tenir cap pega gravant ràdio. Res, que vagi molt bé el programa d'avui. Moltes gràcies a totes i a tots per escoltar-me sempre i visca la ràdio.

Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

0: netejar-se les mans és una pràctica sanitària molt eficaç. Ara pot semblar evident, però va requerir milers d'anys d'existència humana prèvia.
1: Època de muda. Capítol 36. Més llenya.

0: De fet, els britànics ja feia temps que eren a Menorca i que empraven el nou camí d'en Kane quan un metge nòrdic, observador i metòdic, que atenia les dones en els parts, va anar comprovant una gran diferència en la bona evolució posterior si abans es feia net les mans. El metge va ser fortament criticat pels seus col·legues, per motius evidents. Si no netejar-se les mans era causa de perill important per a les pacients, això assenyalava molts professionals de la medicina com a potencialment culpables de la mala evolució posterior que havien patit moltes parteres. Potser per motius similars, Donald Trump, en la seva croada irresponsable, està desmantellant els observatoris científics que mesuren el canvi climàtic. Springfield, they're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats. Perquè tenir veus que adverteixen amb dades i estadístiques, amb tendències i probabilitats matemàtiques, dels efectes de la crema constant de combustibles fòssils, assenyala la indústria energètica amb una responsabilitat de magnitud planetària. Negar la realitat, idò, forma part a vegades del comportament humà, com a manera d'evadir problemàtiques que en generen incomoditats importants. I la societat actual, immersa en inseguretats i amenaces d'envergadura, rep constants incentius per inhibir-se dels reptes, per refugiar-se a l'entorn personal i, d'aquesta manera, no sentir la temptació de voler entendre l'origen del problema i identificar-ne els causants. Hi ha moments que sembla que, en aquest sentit, estem tornant a l'edat medieval, aquell temps on els pobles europeus van travessar un desert de foscor de divers mil anys, on l'analfabetisme social i la precarietat de les condicions de vida eren un adob idoni per a la manipulació d'una població que es movia per creences i no per evidències. Es tracta d'una onada que també arriba a terres menorquines. Aquí, potser, confitades encara més amb una pàtina del surrealisme del cinema americà. Al nostre context, la resposta institucional al problema de la pressió turística sembla aquella escena dels germans Marx on desballesten el tren i el van cremant per fer que la locomotora vagi a més velocitat. Efectivament, segons les estadístiques de maig i juny de l'aeroport, han estat dos mesos de rècord històric de visitants. No sabem on anem, però hi anem ràpids. I davant d'això, el Consell Insular ha fet pública la seva proposta al respecte. En qüestió de massificació turística, el plantejament oficial és augmentar les places turístiques que es poden construir a Menorca. Se n'afegirien 23.860 a les de vers 84.000 actuals. O sigui, incrementar-ne quasi un 30% més. Com és lògic, aquest increment de places turístiques requerirà també de més mà d'obra, que, si pot, vendrà a instal·lar-se amb la família. Voldrà dir més població resident, més habitatges, més aigua, més energia, més residus, més vehicles, més aparcaments. La locomotora a tota velocitat, mentre anem cremant trossos de Menorca. Exhaurint aqüífers, trinxant territori, perdent renda per càpita comparada i provocant la degradació d'algunes zones turístiques ja desgastades. Necesitamos madera! Traem madera! Tot amb l'esperança que la gent no miri més enllà d'una legislatura. Imaginem per un moment la Menorca de 2035. La planificació territorial és com la sanitat. que anar-hi amb les mans netes, o les conseqüències posteriors poden ser irreversibles.
1: Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

de sirenes negra nit, tot escarrer s'aixeca. Venen el túnel amagats com una cama seca, tantes hores mortes explicant rondades batalletes i entre xerrameca llegia amb una espalmeta. Aquests llibres que es prohibirien eren d'escola, on va aprendre a llegir amb altres fiets i fiedes. Valors companys de classe els hi van passar la mola i gràcies a aquell mestre Durant, pau i resistència. Vindrien anys grisos i d'esborrar consciències, exàmens d'una resposta, una llengua, una Espanya, fora ciència i sa paciència. Aquí

He trobat la plegueta on fa no sé quants anys un fill de la cucula va començar un poema. Només havia escrit aquest dodecasíl·lab. He pogut suposar per la cal·ligrafia que no era el primer cop que escrivia aquell vers. Llavors m'he demanat que què volia dir-me, que per què repetia un pic i un altre pic aquella ratxa trista, tan òrfana de tot. Perquè sincerament no en tenc ni puta idea. Quan tingui un poc de temps provaré d'acabar-lo, m'he dit. Faré un poema que parli d'enyorança, del temps que haurà passat i de les coses entre aquell vers i els altres, de veus que s'han marcit. D'això anirà el poema quan el sàpiga escriure. Per ara, l'he estotjat dins el mateix calaix per quan em torni a lleure. La finestra era oberta i m'ha semblat que feia molt d'anys que feia fosca.

0: Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover. Ràdio Far. La calç ha definit l'arquitectura autòctona i ha ajudat a configurar el paisatge de Menorca, la seva llum que atorga pulcritud. I a pesar d'aquesta rellevància en el paisatge illenc, la seva activitat econòmica sempre s'ha vist relegada per d'altres més lucratives.
1: La producció de calç a Menorca ha estat una activitat secundària dintre de l'economia insular. És una activitat que ha generat una matèria primera que a Menorca ha estat fonamental, com per tot arreu, ha estat fonamental pel desenvolupament dels oficis artesanals vinculats amb l'àmbit de la construcció. A Menorca la calç associada a la construcció i en el manteniment de les cases. Aquests oficis són els de mestre de cases, manobre, l'ofici de trencador i sobretot l'ofici de calciner. I perquè ha estat una matèria primera fonamental per a l'elaboració de morters, com a base de l'elaboració de morters, per a l'elaboració de tot tipus de revestiments, d'edificis, i sobretot per una de ses costums que més mos ha identificat, i més a qual jo té molt de sentiment, molta satisfacció, el costum de que han tingut a Menorca d'enclats a ses cases, d'emblanquinar, d'emblancar ses cases.
0: La calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com. Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
2: Cada cosa en el seu temps, i insistiu, sal de cocó.

La sal és una substància que es troba dissolta a l'aigua de la mar. Amb l'arribada de la calor, l'aigua acumulada en llocs poc profunds s'evapora intensament i la sal acaba cristal·litzant. La sal ha estat històricament molt important. Sense neveres, servia per conservar els aliments durant més temps. També és un gran potenciador de gust i per aquest motiu segueix molt present a la nostra cuina. Actualment, la sal es produeix a les salines que hi ha de vora la mar. Però antigament, a Menorca i altres llocs de les Balears, s'obtenia dels cocons, unes petites cavitats naturals que trobam a la penya viva del litoral, principalment en el migjorn de Menorca, a les zones de poca altura. Avui en dia encara hi ha gent que manté la tradició i replega aquesta sal per autoconsum. Una activitat que ha estat declarada Patrimoni Cultural Immaterial de Menorca. Després dels temporals, els cocons queden plens d'aigua. A finals de juny podem fer les primeres cuides de sal de cocó i se'n poden seguir fent durant els mesos de juliol i agost, abans que arribin les primeres pluges. Amb un triador podran recollir la sal que queda a la superfície. No convé agafar la sal dels fons ni gratar el cocó amb les mans o amb objectes sòlids, ja que es poden posar en suspensió els sediments o restes que hi hagi en els fons. Qui recull sal de cocó sol anar a paratges naturals en fora de zones urbanes, on l'activitat humana no interfereix en el procés natural de cristal·lització. Una volta hem recollit la sal, la deixem assecar un temps i ja la podrem emprar. Per exemple, per posar damunt la carn, el peix o les verdures. Recordeu, però, que no n'hem de consumir en excés. Bé, la pròxima vegada que passegeu per a devora la mar i vegeu un cocó ple d'aigua, penseu que amb els temps hi podran néixer cristalls de sal. Un petit miracle que la mar, el sol i el vent, repeteixen cada estiu a les nostres costes.

0: Copeo, copeo, copeo tridó. Roseta encarnada, si t'he graviada, jo et deman perdó. Prima d'una estrofa plena de perfums, abella bronzenta de la soledat. Quan de ma finestra encesa llums estenc la mirada per damunt ciutat i l'ànima mia s'enfonsa llunyana dins la serra immensa que l'illa travessa, que l'illa defensa de la tramuntana, llavors de la serra surt una cançó, surt una harmonia que es torna visió. Jo vinc a parlar-te d'una vida d'or, de la vida lliure que enyora ton cor. Som la camperola que presents te du, jo vinc de la serra, més no som per tu. O flor de muntanya, fina moranó, o la pageseta que és una pintura i té la cintura com un gerricó. La viram la volta en gran voleteig quan de matinada crida son estol, en capell de palma s'aguarda del sol quan rega els bell veures vora del safreig. Per servir els pobres fumants escudelles, confitar codonyes, adobar gonelles o guarir les nafres, no hi ha millors dits. Canta codolades i sap puntarelles de licorns i fades i poals florits. Al fons de la cambra porta la padrina el vas ple d'escuma de la llet camunt. Encara és padrina, més serà madona d'un terme de lluny. La nit del dissabte se posa a escoltar i el cor d'alegria li bat en secret quan dins la salvatge negró de l'estret on la coma acaba sent una guinar que ella coneix bé. És l'ego ensellada del pubill que ve. Arriba la clastra, bota de la sella, escomet els amos, escomet la filla, s'asseu de vora ella i encara no brilla l'estel del matí, reprèn la tornada pel mateix camí. I llavors la fosca de la nit que minva en tots els paratges, ecos i llumets, els torrents que bramen al peu de la timba, el matí que esclata amb mil saluets, els galls que desperta, les penyes que daura, els bous que pasturen, el parell que llaura, les viles disperses en la vall sublim, el boc que corona la roca del cim, el gorg que no es mou dins la penya brava com gota de rou dins una flor blava, les dones que renten i la que entrecava, olivars, pollancres, viles, sementers, molins i masies i castells roquers, pel jove qui passa, plena de dolçor de la festejada l'ànima xalesta, tot és una festa que canta d'amor. O esquerpa cadena de puig gegantins, o la visió pura que ve d'allà endins, flor de rustiquesa que endú l'enyorança de la jovenesa. Si per amoixar-li la cua penjanta m'inclina la jove, ella se decanta. Copeo, copeo, copeo, traïdor! Roseta encarnada, si t'he graviada, jo et deman perdó. Ella se decanta i desapareix. I mentre s'allunya i se converteix en llum solitari lo que era visió, en llum solitari dins la majestat de la serralada, tota silenciosa i tota nimbada de serenitat, encara ressona la veu argentina d'aquella fadrina que serà madona. Ja som la pagesa que presents te du, jo vinc de la serra, més no som per tu. Cosquerpa cadena de puig gegantins, xinebrons balsàmics, estepes i pins, sitges que negregen sota l'alzinar, soleada ardenta que besa el pinar, ombres maragdina del fullatge espès, càntics de rebel·la que arriben al mar de l'església oberta com un ull encès, mules trotadores que cascavallegin per la carretera del coll de vall, faies que flamegen seguint la primera de les balladores en la nit del ball, soledat feresta on sembla pudola dos pur fratricidi la gòtica gesta, trilleig de campanes que el vilatge endola, endolars que resen i de dos en dos cap al cementiri segueixen la caixa, garrovers que freguen en la branca baixa les veles de carro que van en el cos, tonada del batre, cadència moresca, mèl·leres que volten per dins la verdesca, famílies que volten la font de salut i fruites que es foren dins la boca fresca plena de rialles de la joventut. Musa cançonera, vella rondallaire, sanitosa flaire de la pagesia, llumeneret blau que l'ànima atrau de la minyonia. Sou l'exquisitesa, sou l'encantament on l'ànima hi sent de la pàtria mia.
1: Ràdio Far. Música menorquina i podcasts culturals a la carta a radiofarmenorca.com.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Jo sempre t'havia dit que no et faria una cançó i no vull xerrar de tu ni dir-te que t'estim molt, que so d'estar animorat i fer poemes amb un nom me sembla tan desfassat. Vull fugir d'aquest amor, vull recitar lo bé que em sent, reviure tots aquests moments i quan quedi tot sol pensar en tu i en tanta gent. I per això estic aprenent a nedar entre sentiments, mirar-nos de més amunt, saber estimar

0: Jo sempre t'havia dit que no et faria una cançó, que els qui juguen en s'amor els hi falta inspiració.
1: Vull

Nosaltres mai celebrarem el 12 d'octubre, perquè tenim memòria i ens salva la memòria. I el 12 d'octubre es va instaurar el 1940 per ordre del general Franco, Dia de la Raza. I també perquè som un poble internacionalista i solidari. Internacionalista i solidari. I el 12 d'octubre a tota l'Amèrica Llatina és el dia de la resistència indígena. No pensem celebrar cap...

que volen que t'hi pagui sa cuina. Que volen que t'hi pagui sa cuina. Que ara volen que t'hi pagui sa cuina. Però ja som un home de paraula i sa cuina ja fa temps que la té pagada. Però ja som un home de paraula i sa cuina ja fa anys. Anys que està pagada. Que volen que t'hi pagui sa cuina. Que ara volen que t'hi pagui sa cuina. Que volen que t'hi pagui sa cuina. I ara volen que t'hi pagui sa cuina. Però ja som un home de paraula i sa cuina ja fa temps que la té pagada. Però ja som un home de paraula i sa cuina ja fa anys.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

El cementeri es ple de poetes fracassats. Odontòlegs, fiscals, peons, jutges, comares, cabrons. T'estimam i no t'oblidam, diu la pedra freda de la mentida.

El cementeri és ple de finals insípids, monòtons, d'esperances mai complertes, de somnis mai somiats. De t'estim, t'ho dit, enyor, de quin descans, de ja era hora. Talents incontrolats i banyes mortes. El cementeri és ple de certeses, de cites confirmades on mai arribes tard. És el somni dels horitzontals, és la calma.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Bé, Maite, què en penses d'aquesta novel·la 17 anys després d'haver-la publicat?
1: Bueno, jo crec que les afirmacions que has fet són molt importants i molt potents. Jo crec que és una novel·la que he de reconèixer que jo me la vaig plantejar com a escriptora una mica allò, en una situació límit. Venia de... no sé quin nombre devia ser de versió de lo que després va ser l'Ala de les Cendres, fallida, una versió dins un calaix, que encara hi deu ser, i em vaig proposar allò, no?, demostrar-me que era capaç d'escriure una novel·la complexa. Jo venia d'escriure una novel·la breu, quasi del somni tot, dues novel·les juvenils, i volia abordar una novel·la complexa quant a personatges, temàtica, estructura, estil, i per jo aquesta gran novel·la havia de ser la de les Cendres, però no me'n sortia. Per tant, aquesta novel·la jo l'escric una mica amb aquell repte i també amb aquella situació, com he dit, al límit, de dir, he de ser capaç, perquè si no, no sé escriure. I me la vaig proposar amb tota l'ambició possible. I vist en perspectiva, jo crec que déu-n'hi-do el que va sortir. Segurament ara no afirmaria coses tan bones de la novel·la perquè m'acosta molt més que m'agradi allò que escric. Però sí que es ve que crec que és una novel·la que encara avui manté tota l'actualitat i, per tant, que és capaç de dialogar amb un lector tants anys després. Està enrellant de problemes d'immigració, d'adolescència, ho has dit tu abans, no?, d'aquest afany per fer doblers fàcils, però jo sempre de les meves novel·les destac les relacions personals. Jo crec que si hagués de posar un tema que els acusa totes amb el mateix fil, les relacions personals, que per jo encara ara són un enigma, no? Sempre penso que són... els ha fet molt complicades, amb molt de silencis, amb moltes coses no dites, però que esperant que els altres sàpiguin i entenguin, quan nosaltres no hem donat cap facilitat perquè sigui així, amb moltes enveges, amb moltes gelosies, amb molts mals entesos. I això que això és el que fa complexa, no?, tota la relació entre els personatges, que de fet és la vida.
2: Lectures retrobades amb Ismael Pelegrí. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

dels mànecs, entrenaments, milicians purs. Ni no breva patir tanta saudade. Jo més que melangia, gelosia. De sa riquesa que donen paraules al camp, sonables, i esteu accent poesia. De

vides en tu en aquest paradís. Els teus crits, els meus llites, llençols ben humits, sempre passa un xerí punyetero, com un jong mangronj i no puc sortir. Possible petit cops provoca tant de l'ero. Encara

0: Som a l'any 1849, a la plaça Semenovsk, Sant Petersburg. Els murmuris dels més curiosos comencen a trepitjar-se amb els cavalls que arriben a la plaça. Tothom vol guaitar, saber què passa. Ells no ho saben, però aviat seran testimonis d'un afusellament que està a punt de succeir. S'acusa a un grup reduït d'intel·lectuals de desafiar el tsar Nicolau I, amb les seves paraules. Qualque idea de qui xerram? Comencem. Epistolari Express a Ràdio Far Menorca. Us xerren Andreu i en Muro i en Txec Pons.
1: Germà, benvolgut amic. Ja està tot decidit. M'han sentenciat a 4 anys de treballs forçats a la fortalesa. Crec que la d'Orenburgo. I després hauré de fer de soldat ras.
0: Així comença la carta que Fyodor Dostoyevsky va escriure-li al seu germà un 22 de desembre. El que no imaginàvem és que va ser escrita 24 hores després de salvar-se, en l'últim moment, de ser afusellat. Un cop fet l'espoiler, primer anem a generar el context per entendre com l'autor va arribar a aquest punt. L'escriptor rus va néixer el 1821 a Sant Petersburg, considerat un dels grans dintre de la literatura universal, i concretament a Occident. És el principal escriptor de la Rússia tsarista. Els seus llibres exploren la psicologia humana travessada pel context polític, social i espiritual de la societat russa de la segona meitat del segle XIX. Per jo, aquest autor he de dir que és d'aquells que sempre tens pendents, però que mai acabes de trobar el moment per seure i fer front a títols com Crim i Càstig, entre molts altres. Us passa a vosaltres també? En tot cas, van descobrir la seva carta i, per tant, aquest fet tan significatiu de la seva vida a través d'un altre escriptor i biògraf que particularment vaig descobrir mentre estudiava antropologia històrica. I estem xerrant de Stefan Zweig, austríac, autor de diversos llibres, entre ells Moments estel·lars de la humanitat, 14 miniatures històriques, on reuneix diferents esdeveniments històrics, tipus la caiguda de Constantinople, la derrota de Napoleó, el viatge de Lenin a Rússia, i aquest que avui mos du aquí, que és l'indult d'en Dostoyevsky. En Fyodor, que és el seu nom de pila, i ho dic perquè molts cops mos passem tota una vida anomenant ses figures literàries pels seus llinatges, i després mai sabem com es diuen. Idò, en Fyodor va néixer l'any 1821, i amb 24 anys ja havia publicat la seva novel·la, Pobres Gentes, justament una novel·la epistolar amb la qual va rebre molt bona crítica i el va donar a conèixer. Un èxit que, segons els entesos, no va durar gaire, ja que les següents publicacions van ser fortament criticades pels autors russos del moment. Això, com és normal, no va ser ben rebut per part d'en Fyodor, qui va submergir-se en una depressió. És en aquesta època que l'autor rus es va apropar a les idees nihilistes i utòpiques, arribant finalment a formar part del Cercle Petrashevsky, una associació il·legal fundada entre 1844 i 1849 pel jurista Petrashevsky, i que tenia com a fi debatre i difondre idees del socialisme utòpic. En aquest cercle es trobaven perfils com poetes, escriptors, pensadors, mestres, funcionaris del govern i fins i tot oficials de l'exèrcit de baix rang. Quin era el problema? Un cop més, el poder governant. En aquells anys, Rússia es trobava sota el poder del tsar Nicolau I, qui havia accedit al tron l'any 1825. Aquest home havia sigut criat exclusivament amb una educació militar, i això va fer que governés a partir de principis d'autoritat i disciplina, reforçant el caràcter autocràtic del règim tsarista amb ajuda de l'Església ortodoxa. Nicolau I va viure l'intent revolucionari dels decembristes, que volien transformar el país en una monarquia constitucional, com feien a Europa. I això va comportar un augment en la repressió policial, la censura de premsa i l'adoctrinament en l'ensenyament. Podeu imaginar que en aquest context tota formació clandestina o moviment il·legal que promogués idees contràries al règim era perseguit i aniquilat. A més, com ja hem vist reiteradament a la història, a cap de les esferes polítiques els hi agraden gaire els intel·lectuals, i més aquells que no corroboren o escriuen segons les voluntats del poder. I el cas del cercle Petrashki no era diferent. Diuen que en una de les reunions que els intel·lectuals portaven a terme se'ls hi va colar un topo que després va informar i provocar la detenció de 21 membres del cercle, entre ells en Dostoyevsky. El polec Zweig descriu aquest moment amb la seva pròpia poesia.
1: A la meitat de la nit li han arrencat del somni. Soroll de sabres en les casamates. Unes veus donen ordres. I en la incertesa, amenaçadores i espectrals, s'encongeixen les ombres. Li empenyen cap endavant, a un passadís que s'obre davant ell. Llarg i fosc, fosc i llarg. Un forrellat grinyola. Sona una porta. Després senta el cel i l'aire glacial. Un carro espera, una cripta sobre rodes, a la qual és empès amb pressa. Al costat d'ell, cruelment encadenats en ferro, en silenci i amb el rostre lívid, els nous camarades. Cap parla, perquè cadascun present on li porta el carro, i que aquesta roda que gira vaixells té la seva vida entre els radis. Llavors el fragorós carro es deté. La porta grinyola, i per la reixa oberta, amb mirada lúgubre, somnolenta, els observa un fosc tros de món. En silenci, formen en fila. Un tinent llegeix la sentència. Mort per traïció. Amb pólvora i plom. Mort. La paraula, com una pedra impetuosa, cau en el fred mirall de la calma. Sona amb força, com si partís alguna cosa en dues. Després, el ressò buit s'enfonsa en el silenciós sepulcre de la glacial quietud del matí.

0: el que va succeir just després, li explicava en Fyodor al seu germà a la carta que comentàvem a l'inici, just 24 hores després.
1: Ens van anar cridant de tres en tres. Jo estava en el segon grup i, per tant, no em quedava més que un minut de vida. Vaig pensar en tu, germà. A l'últim moment, tu només vas estar en la meva ment. I sols en aquest instant vaig comprendre el molt que et vull, estimat germà. Estàvem aterrits, però vaig tenir temps per abraçar Prechayev i Adurov, que es trobaven a prop, i el vaig dir adéu. Plorava encalladament, pensant que fèiem aquest sacrifici en nom dels nostres ideals. Allí es van llegir les nostres sentències de mort. Ens van permetre besar la creu. Ens van trencar una espasa en cadascun dels nostres caps i ens van vestir per a l'afusellament, camisó blanc. Llavors van col·locar tres de nosaltres enfront d'un pal perquè es dugués a terme l'execució.

Diuen que Dostoievski va murmurar: «No em crec que vagi a ser afusellat». I efectivament, com si de la gràcia divina s'estigués parlant, va interrompre enmig de l'afusellament un enviat del tsar per informar que els commutaven la pena de mort per treballs forçats a Sibèria. Salvat per la campana. Però pensem un moment, quines podrien ser les conseqüències de tot això per l'escriptor? Al final, va ser exiliat durant uns anys, però podríem dir que va experimentar una execució, potser simulada, potser miraculosa, però en ell va quedar la vivència d'estar a punt de morir.

0: diuen els experts que això va anar canviant progressivament la seva manera d'entendre a l'ésser humà i les teories més progressistes. En Dostoyevsky va continuar defensant que la societat russa necessitava un canvi radical, que la institució de la servitud era profundament immoral, igual que ho era l'aristocràcia. Però la mort, trobar-se tan a prop d'ella, li va donar una nova perspectiva en relació amb el temps i la història.
1: Ens acaben d'informar, estimat germà, que hem d'iniciar una marxa forçada, sigui avui o demà. Vaig demanar permís per a veure't, però em van contestar que estava demanant una cosa impossible i van riure. L'única cosa que podien deixar-me fer era escriure't aquesta carta, a la qual m'agradaria que responguessis aviat. Em preocupa que tal vegada ja has escoltat alguna cosa sobre les nostres sentències de mort. Per la finestra de la carreta que ens va conduir a la plaça Semyonovsky vaig veure molta gent. Vaig pensar que possiblement la notícia ja t'hauria arribat i que estaries sofrint per la meva. Ara et podràs sentir millor, germà. No he perdut el valor ni em sento derrotat. La vida on sigui és la vida, perquè està dins de nosaltres i no a l'exterior. Sempre hi haurà gent al meu voltant. Seré un home entre els homes i romandré així per sempre, sense perdre l'esperança ni claudicar, encara que les coses siguin dures, perquè aquesta és la vida. Aquest és el seu propòsit.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: I avui tenim un programa que és un poc especial per això que tractam. Dic especial perquè hem fet incís amb els programes que duim gravats, amb la música d'arrel, aquestes cançons que mos han arribat per diferents vies, sobretot a partir de la transmissió oral, però avui tractam un estil de música, és món de la música marinera i de les habaneres, que té un component un poc diferent d'aquesta música d'arrel. I avui, a més, tenim en nosaltres tot un referent amb aquesta música, que és en Tòfolmus.
1: Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com.
2: Bon dia i alegria, anem a començar un altre programa d'extra qualitat aquí en el Cap de Fibló, a Ràdio Far. Avui, com sempre, amb qualitat extra, extra, i tenim un convidat que fa molta il·lusió avui que vengui, que és en Carlos, de Ciutadella. Carlos.
3: Hola, bones, com esteu tots?
2: Com va, Carlos? Estem avui fent Explosió Hardcore, fem un programa especial, aprofitam. I avui jo us he vist en Carlos i he dit, ei, tinc que xerrar amb tu, tenim coses pendents que xerrar. I és que en Carlos ja és membre de Codna, de Sunya i també de, podem dir, no, ja, de la banda d'Esfamer, bueno, de la darrera gravació que tenim, ara m'ho explica. Però, bueno, i a part de que t'ha afegit, el vincle que té ell és que, bueno, és un tio de Menorca, però que fa uns anys que viu per Catalunya, i manté el vincle amb els punks de Menorca i també els punts de Menorca que viuen a Catalunya, i crec que això has d'admirar. Carlos, com es pots explicar?
1: Pele.autor presenta Cap de Fibló. Escolta totes les entrevistes a radiofarmenorca.com.

properes cançons de Ràdio Far estan dedicades als més petits de casa. Pares, mares, avis, àvies, infants, a cantar!

0: gàbia de cerimola.
1: Perquè si la maus es pica en unet, tot sonarà.
0: I sabeu què va passar? Idò, en Bernadet, que era tan valent, va trobar cerimola verd. Però la seva

0: jo.
1: I els gegants tornaren el cavall de ses quatre forces a en Bernadet i ell va abraçar la flor del món i fugir amb ella. Va agafar l'espasa de Roldan i s'anima de part i partien fora, deixant els gegants batallant.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

0: Es tan habituados a hablar siempre porque aquí han controlado el poder ustedes toda la vida. Y ahora les fastidia que vengamos aquí las gentes que hemos estado torturados y torturados por la dictadura a poder hablar. Eso es lo que les jode a ustedes. Coño, y es verdad, joder. A la mierda.
1: Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Has escoltat la cançó Com s'enfila la vida, de Cap on Nam, del disc L'illa d'Utopia, 2004.

Una.

Ara ve Sant Joan, vindrà molta gent, t'ompliran Ciutadella per fer un poc d'ambient. Catalans i mallorquins, mallorquins i valencians, rojos, separatistes dels països catalans. Venen de la península, venen de molt enfora, carregues d'alegria i carregues de droga. Tots els policies guaitament atents, Ciutadella plena, plena de delinqüents. Tots els

no se casen ni combreguen en l'Ajuntament. Ara els turistes no se poden queixar, fruites tropicals de vora de la mà. Els representants polítics estan atordits, han requisat pinyes, cocos i melons podrits. Són una amenaça a tota persona, finança i patrocina es Mercadona. Tots

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Idò, benvinguts, benvinguts, Berlat, finalment, a Maquetes, després d'uns quants intents, que va fer vergonya dir-ho, però no és la primera vegada que començàvem aquesta entrevista, però bueno, aquí, així funciona Maquetes, xicos. Àngel i Sepe, què tal?
1: Bones,
2: molt,
1: molt bé,
2: superbé, superbé, sí. Cap pega.
0: Molt bé, doncs pues anem a fer la punyetera entrevista aquesta i que tinc ganes de que estigueu a Maquetes, que ja m'estranyava jo que no hi fossi. Bueno, jo crec que vam intentar la anterior temporada i no va quadrar, però és el que passa quan tenim agendes així com tenim nosaltres, tio, que estem amb 25 coses i és el que passa.
2: Total.
0: Antes de començar amb el grup, m'agradaria que me contéssiu un poc de tots dos, pues això, com començàveu a tocar, com us començàveu a interessar en la música, més en plan, hòstia, això no és algo que m'agradi, sinó que és algo que jo vull fer en la meva vida, o algo que és més important que lo normal. No sé com comença per vosaltres, això, supos que de petits, no?
1: Jo crec que tots dos tenim un background bastant similar, perquè tots dos som pianistes, justament. Vull dir que has cridat en els dos teclistes del grup. Però, bueno, que sí que es ve que tots dos passant per conservatori, per clàssic, no? Per aquest repertori més clàssic i tal, i cada un suposo que és la seva manera. A la meva manera, sí que vaig tenir un moment d'una mica de ratxamè del sistema i de tot com funcionava, no? I fins i tot de deixar la música durant un any. Estic xerrant de quan era bastant jove, eh?
3: Maquetes, el programa de rock conduït per Pedro S. Tuomala. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

0: Benvinguts, amics, amigues. Amb aquesta sintonia arrencam una vegada més aquest programa de Sagramola. En aquest cas, arrencam també nova temporada i farem un recorregut per algunes de les publicacions que es van fer dins l'any 2025. Un any amb moltes publicacions musicals que mos donaran per passar moltes estones escoltant i descobrint les novetats de l'any. En aquest primer descobrirem en Blai Barber, Bonsé, Dàlia, Drac Negre, Guillem Sol de Vila i Isam Melis, un any ben profitós i ple de sorpreses.
1: Sagramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

0: Sí, vale.
1: Tanto mar, tanto mar.
2: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
3: Mariners, marineres, seguim la travessa per la Mà de Contes, aquí a Radio Far Menorca. Us saluda en Andreu Llamburu. Avui anem a fer 5 cèntims d'allò que anomenem censura. Doncs avui duc en aquesta travessa a un gran escriptor de la llengua catalana, en Manuel de Pedrolo, qui és considerat com un dels escriptors amb més coses publicades dintre del món català. I també té molts estils literaris, poesia, teatre de l'absurd, narrativa, contes... Tot i que és probable que molts dels seus llibres, poemes i relats no els coneixeu perquè van quedar eclipsats per la novel·la de ciència-ficció Manuscrit del segon origen, que fins i tot vaig descobrir que va ser portada a la tele. Heu vist la sèrie? Si sou de la meva generació, segur que la vau llegir a l'institut. Doncs és una novel·la que agrada molt en l'època adolescent, ja que tracta temes vinculats al descobriment de la sexualitat, del cos, de com ens relacionem amb l'entorn, de la cultura, en definitiva, de la vida en general. A jo el que m'ha cridat un poc l'atenció d'en Pedrolo és que 33 dels seus llibres van haver d'esperar més de 10 anys abans de ser publicats. Doncs van tenir la infortuna de viure en la repressió del franquisme. Els principals criteris aplicats per censurar l'obra del Pedrolo foren allò que diem catalanisme, opinions polítiques, religió, moral sexual i llenguatge indecorós. De fet, si llegiu el segon manuscrit, veureu que a la seva novel·la hi ha molts simbolismes que fan referència a la censura franquista i en aquell capítol de la seva vida. Us imagineu no poder expressar-te en la teva llengua materna? En la llengua amb qui dona significat i simbolisme al teu món i al món que t'envolta? Quan censurem una llengua o quan deixem que mori, censurem tot un món. Perquè, com diu l'antropòloga Noemi Villaverde, el que importa no és el que es pot fer amb una llengua al món, sinó tot el món que conté una llengua. Amb la llengua desapareixen profundes percepcions sobre el cosmos, sobre la terra, les plantes, els

0: graduats en relació al grau de llibertat en premsa escrita. Què podem esperar si hi ha censura en l'expressió cultural, artística i en els mitjans d'informació? I no només xerrem d'una censura vertical, on algú de dalt decideix què està bé o malament pel poble. Segons un article del narrador Pep Bruno, ell xerra sobre la denominada censura horitzontal, on el poble és el censor. Qualsevol persona pot senyalar un altre pel que ha dit, fet, cantat, pintat, i no només pot senyalar-lo, sinó que a vegades aquesta única veu discordant és la que es té en compte per a aquells que prenen decisions per vetar un artista o un espectacle. Es poden censurar els contes? Ja ho dèiem quan xerraven d'Anna Caputxeta Vermea. Els contes de tradició oral s'han trobat amb censures dintre del món actual. I tot i així, els narradors ben formats que han investigat la tradició tenen clar que els contes de tradició han de seguir vius, que cal una bona recerca i trobar aquelles fonts fiables per poder treure bones versions dels contes de tradició, però que els contes contats, els contes narrats, tornant a paraules d'en Pep Bruno, generen espai de llibertat. El conte contat és una finestra per la qual podem escapar de l'aquí i de l'ara, i això fa dels contes un lloc on guarir-se i també un lloc on poder escapar més fàcilment de la censura. Per mi, i això ja sí que és molt personal, la censura respon a la por. A una por a que allò que es digui, es faci, es canti, s'expressi, vagi més enllà del control. Vosaltres què en penseu de la censura? Si tinguéssiu el poder, què censuraríeu? Marineres, mariners, desconnecteu la ment, obriu el cor i les orelles i disfrutem d'aquest conte que, per sort, avui en dia no està censurat. No va començar a cridar l'atenció fins que ja havia fet 43 voltes al bloc de cases. La 44 fou interpel·lat per un botiguer que havia sortit a la porta del seu establiment. «Què us passa?», va demanar. «Fa estona que...» I no va acabar. O, si acaba, ell ja no el va sentir, perquè no s'havia aturat. L'home va fer un gest d'estranyesa que va comprometre l'equilibri de la seva cara, però no es va moure del pas de la porta, on al cap d'un moment se li reuní la dependenta. «Deu ser una mica ximple», va dir, tot i que ella també havia observat les maniobres d'aquell xicot. Van esperar-lo, segurs que tornaria a passar. I sí, als 3 minuts ja tombava de nou la cantonada. Ara, però, ni el botiguer ni la dependenta no li van dir res. Es van limitar a observar-lo. Mentrestant, de la portalada del costat, havia sortit la portera igualment encuriosida. En aquell moment, a l'altre extrem del bloc, la dona del quiosc de diaris, que també havia remarcat les evolucions del desconegut, confiava un client. «No sé pas què li deu passar tot el matí que no para de fer voltes». El client, que era un veí, es tombà a mirar-lo. «Potser espera qualcú». «I no sé per què hauria de rodar tant, ja em té mig marejada». «Sempre hi ha desenfeinats», se li va acudir dir al client. La dona, és clar, no estava del tot convençuda. De fet, començava a posar-se nerviosa. Sense confessar-ho, ja feia estona que estava pendent del pas del desconegut. I el mateix els passava al botiguer, a la dependenta i a la portera. Però ells, més atrevits, van gosar adreçar-li altre cop la paraula quan el xicot va reaparèixer. «Escolti, jove, jove!», digué el comerciant. L'al·ludit em va fer tant de cas com la primera vegada. Ara, tot d'altres havien anat sortint de les botigues veïnes i en un no-res es va fer un rotllet que es perdia en conjectures. «Pel cap baix ha passat 100 vegades», va dir algú.
1: «Tontes com 100, potser no», el va contradir un altre.
2: «Jo diria que 50.
3: «Tant fa, el cas és que ha passat moltes vegades. No sé què deu cercar».
0: També la quiosquera havia reunit unes quantes persones al seu entorn, veïns i transeünts que s'aturaven a comprar el diari i en sentir-la s'encuriosien. L'individu semblava infatigable, com una mula que no para de fer voltes a la sínia. En arribar a la volta 92, ja havia aconseguit de cridar l'atenció de la meitat d'habitants del bloc. Tothom l'observava amb malfiança des de les portes respectives.

0: expectatives. No hi deu ser tot, deia algú.
1: I és clar que sí, és un excèntric.
0: Una vintena de voltes més i tot el bloc era al carrer o als balcons o a les finestres. El xicot, emperò, era com si no s'adonés de res. Un cop i un altre cop, sempre amb el seu pas mesurat, ni lent ni precipitat, reapareixia pel cap de cantó i passava per davant dels curiosos.
2: Alguna en deu portar de cap,
0: digué una dona amb el seu posat de sabidoria. Van caldre 25 voltes més abans que algú es decidís a seguir-lo. Era una empresa certament estúpida, en principi ja que el xicot no es movia del bloc, però a la llarga va resultar que el seguidor tenia bon nas. Ja que l'individu, així que es va adonar que algú el seguia, en arribar a la cantonada propera, va continuar en línia recta, va travessar la calçada i es va perdre per la vorera de la illa de davant. Ho van veure tots els veïns d'aquella banda del carrer. Començaven a sentir-se excitats. No sabien ben bé per què, però després d'haver presenciat el seu pas tantes vegades, ara els semblava senzillament impossible que el xicot desaparegués així com així, sense causa aparent. Una certa incredulitat, doncs, va fer que ningú abandonés el seu lloc. El desconegut, però, no va tornar a aparèixer. En canvi, al cap d'una estona va presentar-se l'home que havia seguit. Es bufegava perquè havia corregut. I tothom es precipità a interrogar-lo. Què ha passat? Què ha passat?
2: Ai, no res. Ara fa voltes al bloc de sota.
1: Per força deu estar tocat del bolet, va dir un altre.
0: Per comprovar si hi era o no hi era, algunes persones van començar a allunyar-se cap a l'indret indicat pel perseguidor. El personal de les botigues, lligat per la presència dels amos, es morfonia.
3: «M'hi deixes anar?», va demanar la fila dependenta del botiguer que abans dels altres havia observat les evolucions del xicot.
1: «No sé, no sé, podria ser perillós. Més valdrà que hi vagi jo».
0: D'altres botiguers havien pres la mateixa decisió i a poc la vorera va començar a buidar-se. Només s'hi van quedar els esclaus del deure. Ací i allà, doncs, es formaven grupets a l'entorn dels veïns que explicaven tan bé com sabien el que estava succeint. I un cop acabades les explicacions, el grupet sencer, gairebé sense defeccions, es desplaçava ciutat avall cap als blocs on ara s'havia traslladat aquell individu insòlit. Alguns, amb por d'arribar tard, gairebé corrien. Qui sap si el xicot no començava a cansar-se ja de fer voltes. Però no, no se'n cansava. Continuava evolucionant entre la curiositat dels botiguers, de la gent, dels veïns. Tothom era allà. I el xicot continuava circulant, com aquell que no se n'adona de res, amb les mans caigudes al llarg del cos i la vista fita al seu davant, amb naturalitat, sense obstinació. La gent cada cop estava més estranyada. Ja havien fet totes les càbales possibles i cap no era prou satisfactòria. Aleshores, quan ja devia haver fet una cinquantena de voltes més, el desconegut canvia de bloc. Semblava que li havia de ser difícil sortir d'aquella mena de corredor que entre tots havien format, però no. En veure'l prosseguir endavant com si no hi hagués ningú, la multitud es va separar espontàniament per cedir-li el pas. I el xicot, un cop més, va travessar el carrer, pujar a l'altra vorera, va recórrer tota l'illa de cases, creuar un altre carrer, pujar a una segona vorera a la banda oposada i recomençar el seu passeig circular. Tothom el va seguir. I la multitud ara era tan nombrosa que fins i tot el trànsit rodat es va haver d'interrompre una estona. Inevitablement, van aparèixer els primers venedors de begudes, d'entrepans, de diaris, de gelats. I no va tardar gaire a fer acte de presència un piano de maneta. I al cap d'uns minuts ja n'hi havia un a cada cantonada i cinc minuts després dos cecs tocaven el violí i un altre cantava. Algunes persones, cansades de l'espectacle, que al final era monòton, van començar a ballar entre elles. De seguida sortiu prou jovenalla masculina perquè es fornessin parelles regulars. La circulació es va interrompre definitivament i les calçades es convertiren en pistes de dansa. Tot tenia un aire de festa forana ara. Quan van comparèixer els guàrdies de l'ordre públic, ningú no se'n va adonar. I ells tampoc no s'atrevien a dir res.
3: La festa transcorria sense alterar la pau. Amb discreció, doncs, es van limitar a cordonar el bloc i els blocs immediatament veïns. La gentada que s'havia reunit ara era tan incommensurable que molts, allunyats com es trobaven del bloc pel qual el xicot continuava passejant, ignoraven què havia motivat la reunió. Per això, quan el xicot va fer-se sobtadament fonedís, ja ningú no ho remarcà. Insensiblement, s'havia anat confonent amb el cos de la gernació, la qual, sol·licitada per d'altres atraccions que la distreien, s'havia oblidat d'ell. L'estret passadís que de primer li havien reservat ja no existia. La multitud ho ocupava tot. De tant en tant, alguns dels que havien vist hi pensaven en aquell caminant, si bé sense amoïnar-s'hi gaire. Durant les darreres hores hi havia hagut tants canvis, gràcies a l'afluència cada cop més atabaladora dels ciutadans, que ningú no havia pogut conservar les seves posicions. D'aquells que l'havien vist temps enrere i que més o menys continuaven pensant en ell, suposaven que el xicot devia haver-se desplaçat de nou de bloc i se l'imaginaven proseguint el seu estrany passeig, potser a uns centenars de metres. I potser tenien raó. Potser sí que el desconegut, en un indret o altre, continuava fent voltes en un bloc de cases. Però ara la festa ja estava organitzada i ningú no s'interessava per aquest detall. Era com si mai no hagués existit. Potser ni el mateix interessat ja no se'n recordava, perquè potser també ara hagués decidit barrejar-se amb la gentada i treure qualcú a ballar. A vegades, un gest insòlid i aparentment irrellevant de llibertat individual pot arribar a generar un esclat d'alegria col·lectiva. El principi de tot. Manuel de Pedrolo.

sense en excés. De forces abatudes. Plors ofegats. I dominades ires. Els ulls, les mans, com en ruïna parlen, d'imperis destruïts per sempre més. Soc terra que vol ésser fecundada pel riu amar que neix en vostre cor. Compartint el greu dolor, lluar-vos, a fi que ho retrobeu

Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover. Ràdio Far.

0: los ingenieros.
1: I bueno, farem una presentació més formal I començam amb el currículum de na Júlia Català Benejam, que és ciutadallenca, que des de fa 17 anys viu a Barcelona. És graduada en Filologia Catalana, màster en Estudis Avançats en Llengua I Literatura Catalanes I en Gestió Cultural. També és doctora en Estudis Lingüístics, Literaris I Culturals I des del 2016 fa feina a la Institució de les Lletres Catalanes. Ha escrit articles per a revistes I mitjans com Reduccions, Veus Baixes, Haidé, El Procés, 14 Cultura I la col·lecció Bèsties d'Edicions Poncianes. I ha assistit a cursos I tallers de l'Escola Blum, Fundació Joan Brossa, Centre de les Arts Lliures, Llibreria Finestres I la Llibreria No Llegiu. Actualment és membre del comitè de la selecció de Premi Òmnium a la millor novel·la de l'any I treballa en l'edició crítica de l'obra poètica completa de Mercè Rodoreda, juntament amb la doctora Marina Gustà. Quasi res, Júlia.
2: Sembla que xeris d'una altra persona.
1: Però no, ets tu.
2: Crec com una espècie d'alteritat.
1: Ets tu, ets tu. Residents ens descobreix els artistes que han passat per un procés de creació a la Casa d'Artistes. Escolta l'entrevista a radiofarmenorca.com.

0: Mira Llentrisca.
1: Camins, del fotògraf Christian P. Coll, ens introdueix en el viatge de les persones migrants, 10 anys després de la crisi migratòria de Lesbos. El fotògraf mercadalenc va traslladar les seves càmeres i mirada a l'illa grega per acompanyar els migrants en aquesta desesperada travessa des de Grècia fins a Sèrbia, on el fotògraf, paradoxalment, va ser retingut per no disposar de permís per travessar la frontera. Un relat que posa en context el viatge que, juntament amb fotografies inèdites, formen aquest punyent treball de reflexió.
0: A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

La calcinera, la història oral de la calç a Menorca. Capítol 1. La calç, una mirada històrica.

0: Canta Joana Pons a Cameva. Aquí, a Menorca, tenc una casa. Parets de calç, teules vermelles i les finestres que alegres s'obren a un camp molt vell de tanques verdes. És aquesta una descripció senzilla, íntima, idíl·lica, parcial de ca nostra. Però tot i aquesta superficialitat, sí que reflecteix un dels colors més característics de l'illa, el blanc, i més concretament, el blanc de la calç. A continuació escoltarem a Toni Camps, autor de la fitxa, el calciner, la producció i els usos de la calç de l'Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial de Menorca.
1: El primer eslògan publicitari que es va fer quan va començar a entrar el turisme a Menorca en els anys 50 se venia a l'illa com la isla blanca i azul, azul per la mà i blanca per l'arquitectura, que és blanca com Eivissa, a diferència de Mallorca, que és una altra història. A Menorca la blancor és un tret que ens identifica i amb el qual els menorquins ens sentim molt, molt arrelats. De fet, la calç ha contribuït a la definició de la de l'arquitectura vernacla menorquina, l'arquitectura popular, i en certa manera la calç ha contribuït a configurar el paisatge de Menorca, amb els que els menorquins ens sentim tan orgullosos i amb els que ens sentim tan identificats. És a dir, que la calç està estretament lligada a la cultura menorquina.
0: La calç ha definit l'arquitectura autòctona i ha ajudat a configurar el paisatge de Menorca, la seva llum que atorga pulcritud. I a pesar d'aquesta rellevància en el paisatge illenc, la seva activitat econòmica sempre s'ha vist relegada per d'altres més lucratives.
1: La producció de calç a Menorca ha estat una activitat secundària dintre de l'economia insular. És una activitat que ha generat una matèria primera que a Menorca ha estat fonamental com per tot arreu, ha estat fonamental pel desenvolupament dels oficis artesanals vinculats amb l'àmbit de la construcció. A Menorca la calç associada a la construcció i en el manteniment de les cases. Aquests oficis són els de mestre de cases, manobre, l'ofici de trencador i sobretot l'ofici de calciner. I perquè ha estat una matèria primera fonamental per a l'elaboració de morters, com a base de l'elaboració de morters, per a l'elaboració de tot tipus de revestiments, d'edificis, i sobretot per una de ses costums que més mos ha identificat, i amb la qual jo té molt de sentiment, molta satisfacció, la costum de que han tingut a Menorca d'enclats a ses cases, d'emblanquinar, d'emblancar ses cases.
0: És una activitat que roman en la memòria col·lectiva de la gran majoria dels habitants, arrelada fortament a l'illa fins al punt de poder dir que la calç és un record, un eco provinent d'època talaiòtica, associat als primers rituals de la mort ara fa més de 3.000 anys.
1: L'evidència més antiga que tenim d'usos de la calç a Menorca mos la proporciona l'arqueologia i se relaciona amb contextos funeraris de les grans necròpolis d'Hipogeus, coves artificials excavades en els penya-segats del litoral de Menorca, dels litorals, de les cales i dels barrancs que precedeixen a les cales, sobretot a les cales del sud de Menorca, el focus d'atracció turística, que la gent hi va per nedar, per prendre el sol, i no hi va per veure les innumerables necròpolis que tenim a totes les platges de Menorca, sobretot a les del sud.
0: Els primers pobladors de Menorca arribaren al tercer mil·lenni abans de Crist, en l'època del Calcolític, tot just fa 5.000 anys.
1: I sabem que en aquesta època els menorquins, els primers menorquins, practicaven sinumació dels cadàvers, és a dir, enterraven els cossos dintre dels espais destinats a aquest fi. Però a partir de mitjans del primer mil·lenni abans de Crist, És a dir, cap als 500 abans de Crist, més o manco, s'introdueix una novetat dintre dels rituals d'enterrament de la cultura indígena menorquina, que és l'ús de la calç en els enterraments. Això ocorreix en el període que denominam, el que denominam el període post-talaiòtic, que és el període que va des del final de l'època talaiòtica, cap als 600 abans de Crist, més o manco, fins a la incorporació de Menorca en el món romà, que en el cas de Menorca té lloc en el segle II abans de Crist.
0: El ritual d'enterrament amb calç data entre el segle V i II abans de Crist.
1: Els rituals que es practicaven bàsicament eren dos, els que estan documentats. Un ritual era dipositar el cadàver dintre d'aquest tipus de coves, d'aquest tipus d'hipogeus, l'espai funerari, acompanyar, bé, vestits amb el seu indumentari, acompanyats del seu aixovar funerari, i després, una vegada col·locat, li tiraven calç en pols, i després ho banyaven tot amb aigua. Supos que aprofitant les propietats càustiques de la calç quan te la hidrates amb aigua i pensant que per accelerar la consumició de les parts blanes del cos i a la vegada desinfectar les coves, perquè us heu d'imaginar que en aquestes coves podien trobar enterraments en diferents estats de putrefacció, és a dir, que devia ser realment horrible. L'altre ritual és molt curiós perquè era la incineració en calç. I això consistia en col·locar els cadàvers damunt unes pires funeràries de material vegetal, es col·locaven allà, vestits amb el seu indumentari, amb els seus aixovars personals, i el que feien era, abans d'encendre el foc, damunt els cossos col·locaven terrossos de calç, calç en pedra, o també es despolvoratjaven en calç, encenien la pira funerària, i a mesura que el foc anava consumint les parts blanes del cadàver, la calç s'anava fonguent damunt el propi cos, esperaven que la totalitat del cos hagués cremat i tota la totalitat de restes vegetals s'estiguessin cremats. Una vegada consumit, ho deixaven refredar, i una vegada fred, el que feien era recollir els conglomerats de calç petrificada mesclades amb els restos dels ossos i els restos dels aixovars funeraris, ho recuïen i ho dipositaven dintre d'aquest tipus de coves a l'espai funerari. No sabem prou bé de per què empraven un o altre ritual amb la calç, ni tampoc la creença que hi havia darrere, però tot apunta que serien costums establertes pròpies de dintre de cada grup familiar, dins cada clan familiar, pot segons la tradició, que serien costums establertes pròpies de dintre de cada grup familiar, dins cada clan familiar, pot segons la tradició de cada família.
0: Així, des de la prehistòria s'ha emprat la calç. A més, els menorquins d'època post-talaiòtica vivien en cercles post-talaiòtics.
1: Aquest tipus de cases seguiran habitades, al llarg de l'època post-talaiòtica, seguiran habitades com a reductes rurals en època romana i seguiran habitades al llarg de tots els segles en què Menorca forma part dels territoris de l'Àndalus, durant l'època andalusina, que en el cas de Menorca dura fins a finals del segle XIII, en què Menorca s'incorpora en els territoris de la corona d'Aragó. És curiós perquè aquestes cases, al llarg de tot el temps que van estar en funcionament, des d'època post-talaiòtica fins al segle X, en què Menorca segueix sent musulmana, s'hi van fent reformes, s'hi van fer adaptacions per tal d'adaptar-les a cada moment, i en aquestes adaptacions veiem l'incorporació de sacals com a material de construcció, que no havíem trobat ja en època prehistòrica. Per tant, és una època, ja és època romana, és època musulmana, en què sacals és una matèria primera vigent ja a Menorca i generalitzada en tots el seu context, en l'àmbit de la construcció. És a dir, que surt ja mos ve d'època molt antiga. Després, comentar-vos, idò, que des d'època prehistòrica fins a època andalusina, la calç es

0: representa Menorca. I després, al llarg de l'època medieval fins a l'època moderna i l'època contemporània, l'evidència de l'ús de la calç al llarg de la història es fa patent a les fonts documentals, en els arxius, i també en el patrimoni immoble de Menorca, de totes les èpoques. Tots els monuments que tenim d'aquestes èpoques utilitzen la calç com a ingredient fonamental per construir. És a dir, que és vigent des de sempre a Menorca. Sigui com a morter, sigui com a revestiment, sigui com a costum d'encalar.
1: Però ens hem avançat un poc. Què és la calç? Per a què s'empra? La calç és un mineral de la classe dels òxids que s'obté de la cocció de la pedra calcària, principalment l'òxid de calci o calç viva, que és la calç no hidratada. El seu ús s'associa principalment a oficis relacionats amb la construcció, per les múltiples aplicacions que se li poden donar i pels molts avantatges que presenta davant de productes més moderns de naturalesa sintètica o de fabricació industrial, que amb el pas del temps resulten ser més inestables. Així mateix, fora de la construcció, també té, o tenia, les seves aplicacions.
0: Si començàvem a constatar ja els estudis històrics que ja has fet sobre el tema, que en el segle XX, en els ports de Menorca, sobretot en els ports de Moll i de Ciutadell, que eren els dos ports comercials de l'època, a partir de la dècada de 1910, ja comencen a arribar ja en quantitats materials de construcció, de fabricació industrial, sobretot ciment Portland, guix, escaiola, calç, i són uns materials que van creixent en quantitats al llarg de les primeres dècades del segle XX i creixen de manera exponencial l'arribada massiva d'aquest tipus de productes a partir de la dècada de 1930 i 1940, el que fa que el propi vagi progressivament en detriment.
1: De les pedres de la volta, és a dir, les més grosses, s'obtenia la calç de terròs que era de bona qualitat. I del reble, és a dir, de les pedres petites, en sortia la calç de grava o fosa.

0: els darrers calciners que hi havia en actiu, de la calç de terròs i de la calç de grava, comercialitzaven tres tipus de calç, que els tres tipus que es van produir a Menorca. Per una banda, la calç de terròs, que es venia ja en sacs preparats, que compraven els menors, que compraven les dones per encalar casa seva. Després també se venia la calç triturada, que era la calç que es triturava amb una màquina trituradora, amb una mola, en la calç de grava, la calç més flaca, i després hi havia la calç que es venia hidratada, que ja es venia amb aigua preparada, que només havies d'emprar-la, no? Havies d'estar hidratada. Són aquests tipus que es venia.
1: Els diferents tipus s'empraven per fer aglutinant de morters, revestiments de paret i per encalar.
0: I a Menorca les manobres feien dos tipus de paleta. En la calç feien la paleta comuna, o paleta negra, que deien les manobres, que era una mescla de calç hidratada amb arena de terra, extreta de les canteres, de les pedreres d'arena de Menorca. Amb això feien morters i feien revestiments grollers. I després hi havia la paleta, el que es diu és la paleta d'estuc, que es feia amb pasta d'estuc, que era amb el solatge de la calç hidratada, llevant l'excedent d'aigua, es feia una pasta molt fina, que se mesclava amb pols de màrmol i arena de platja, arena blanca de les platges del sur, i se feia com una espècie d'estuc, molt similar a l'estuc venecià, molt lluent, que s'aplicava, avui en dia fa un poc de llàstima, perquè si ja l'aplica a cases humils, quan era un estuc que estava pensat, concebut, per edificis de la noblesa o de la burgesia maonesa, i sobretot és un tipus d'estuc que trobam a les cases humils a habitacions especials. Solien estar en el rebedor, a la sala principal, a vegades en dibuixos, a vegades amb efectes marmoris, però que en un moment donat decideixen amb l'enquinaró, és a dir, recuperar la tècnica antiga d'encalar en calç pels problemes de salubritat que molla aquesta mescla i la pròpia salubritat de la pedra local, que és una pedra molt problemàtica. Però que tenim molt de problemes en la salinitat de la pedra i en la salinitat dels materials.
1: Escoltarem ara el testimoni de Jordi Pons, el darrer calciner de Menorca.
2: La calç, per exemple, banyada, s'emprava per pintar, tant per pintar com per donar estucs, i després la calç en terròs.
3: Sí, aquesta, la terròs, era, si la posaves a l'aire o el que sigui, se te fa mal bé.
2: No, havia d'estar tancada o dins un bidó hermètic o dins una bossa de plàstic. O sa. Sí, la calç, el moment que la tens feta, el moment que el sac se romp un poquet de soia, ja veuràs que se començava a desfer. Però bueno, normalment la gent que te compra torrols perquè li agrada banyar-la ell, i després feien també una calça amb pols, i molta gent l'emprava per posar les plantes o les arbres, es fa de fungicida, com si posessin sofre o pedra blava, o sí. Que de fet, el que se feia bastant era mesclar sofre, pedra blava i calç. La calç, una cosa que va bastar bé és quan feien la típica teulada aquesta menorquina o l'àrabe aquesta que diuen, pues, si era amb ciment tot sol, pues, el ciment a vegades estreny i trenca. I amb això també semblava molt la calç. Una de les coses que bueno, molta gent la comprava i era per mesclar amb el ciment de les teulades perquè quedava més tova i quedava bé. I després, gent també pels arbres, molta gent que o líquida o amb pols, també anava molt bé. O per tomatilleres, o per melons, això també té la capacitat de que xucla molt l'humitat. I clar, segons quin bitxos, una volta hi lleva l'humitat, ja no... Primer, ells no viuen, i també és amarga, no els agrada anar a pigar mossets allà i això. També anava bé per desinfectar l'aigua. Això és el sistema. En aquell temps agafaves un sac de saca, amb quants torrossos de calç, i el mullaves dins el sistema allà penjat, i allà automàticament... Veus el fondo, o sigui, és una cosa... Ja que ho creureu.

us contaré com faig jo l'arrop i el carabassat. Perquè per fer carabassat, primer hem de fer l'arrop. I jo vaig fer, sobretot, figues de moro, pelades, i figues de cristià. També tenia un cosbrós de rem i també li vaig posar. O sigui que en total vaig posar 8 quilos de fruita, 19 litres d'aigua i 1,5 quilos de sucre. Perquè això, com que ha de bullir moltes hores, l'aigua se va evaporant, evaporant, fins que té color un poc marró. I a vegades, si resulta que s'ha evaporat massa perquè cuida veres, s'hi ha d'anar afegint un poquet d'aigua. I va bullir unes 6 hores o quasi 7. O sigui que quan tens arrop fet, s'ha de colar amb un fogasser, amb un colador molt fi, perquè el que serveix és el suc. L'altre després ja no... ja ho tiram, diguem, perquè està tan bullit que no... Jo, per fer aquesta quantitat, només d'arrop, vaig fer 6 pots. Pots que devien ser de mig litro. Vull dir que és una cosa que poses molt, però al final cou moltes hores i se va evaporant.

però després quan tens arròs fet, per fer escarabassat, vaig posar 5 quilos de calç, anys més enrere feien calç de terròs, que la fonia, però avui ja no sé si n'hi ha. I vaig comprar calç d'aquesta fusa i la vaig posar... era una ferrada d'aquestes de pintura i vaig posar el resto quasi fins dalt d'aigua. Allò, clar, ho remenes un poc, però després ho has deixat que se posi la calç baix i quan l'aigua de damunt ja està clara, diguem, doncs has de treure l'aigua aquella i la fruita que han de posar en el carabassat l'han de posar amb aquesta aigua de la calç. Tota una nit vaig tenir això. Jo vaig posar meló, síndria, jo me'n record que anys darrere posaven

0: coure. I el que és carabassat és millor que cogui tapat, si pot ser. Ha de coure fins que és quasi negre, un marró molt fos, molt fos, i el suc va tornant un poc espès. O sigui, a ser una textura així com de mel fusa, una cosa així. O sigui que això és procés, és llarg, és molt llarg perquè són moltes hores, però això m'agrada molt, per fer bunyols, per exemple, amb guants de sarrop, i el carabassat, pues, també és molt bo, que no és una cosa que no menges molt, perquè és potent el gust que té.
1: La calç ha viscut períodes en els que s'ha emprat molt i d'altres en els quals el seu ús s'ha vist reduït, sobretot perquè ha hagut de lluitar contra el producte forà, industrial i més barat. El que ve de fora sempre és millor, et sol sentir a l'Illa.
2: Si ho començàvem a constatar ja, els estudis històrics que ja has fet sobre el tema, que en el segle XX, en els ports de Menorca, sobretot en els ports de Mo i de Ciutadella, que eren els dos ports comercials de l'època, a partir de la dècada de 1910, ja comencen a arribar ja en quantitats materials de construcció, de fabricació industrial, sobretot ciment Portland, guix, escaiola, calç, i són uns materials que van creixent en quantitats al llarg de les primeres dècades del segle XX i creixen de manera exponencial l'arribada massiva d'aquest tipus de productes a partir de la dècada de 1930 i 1940, el que fa que el propi vagi progressivament en detriment.
1: La calç, però, ha viscut també el seu període d'esplendor, esperonat per l'inici del turisme a finals dels anys 50 i, sobretot, pel pes del sector industrial a l'illa. La Menorca de mitjan segle XX disposa d'un fort teixit industrial, d'herència tradicional, tallers de sabaters, moneders de plata, indústria mecànica, alimentària i de teixits. Una indústria que a poc anirà perdent força per la irrupció del turisme.
2: Sí que a Menorca veiem que a partir de la postguerra, sobretot en els anys 40, a partir dels anys 40, els oficis tradicionals vinculats en l'àmbit de la construcció viuen un cert esplendor, una certa revifada, com es reactiven, i es mantindran d'una manera més o menys bona salut fins a la dècada dels anys 80. És a dir, que a Menorca la pèrdua dels oficis tradicionals s'ha allargat més en els temps. Ja tot va de com més a poc, sempre anem un poc més enrere de tot. I això es deu, bàsicament, per una banda, en el creixement demogràfic que es viu a Menorca i a la resta d'Espanya, també, a partir dels anys 50, en certa manera propiciat per un turisme incipient que du a la construcció de les primeres urbanitzacions, se mou l'economia de la Menorca de l'època, i sobretot hi ha una reactivació dels oficis tradicionals, entre elles de calciner, perquè a Menorca, i això és un poc el que en certa manera ens va salvar de l'especulació urbanística que es va viure a Mallorca i a Eivissa, va ser que entre els anys 50 i els anys, podríem dir fins als anys 80, hi va haver un repunt, un desenvolupament molt important de l'indústria a Menorca. El turisme va quedar com una cosa secundària i no es va començar a moure com el motor principal de l'illa fins a partir de finals de la dècada dels 80 i principis dels 90. Clar, això fa que la indústria fes que la necessitat de construir fàbriques, això va crear una nova classe benestant, construïen cases a cors amb les necessitats d'aquell moment, la gent se construeix segones residències... Bé, és un context que afavoreix el manteniment, sobretot de l'ofici de calciner, en detriment també de que sigui suplantat per altres economies com la del turisme, que en el cas de Menorca se va retardar, però finalment han caigut dins l'espiral. Una vegada desmoronada l'economia tradicional, han caigut com el resto, com Mallorca, a Eivissa. El que els economistes diuen la balearització de Menorca, és a dir, el mateix camí que han seguit els altres.
1: Quan el turisme es va establir a Menorca, va anar desplaçant a poc els oficis artesanals, més costosos, feixucs i sacrificats. a favor d'una activitat econòmica més còmoda, amb els mals de cap justos, i que semblava prometre

0: El paradís per a tothom.
1: En els anys, finals dels anys 80 i en els anys 90, l'ofici de trencador, que és l'ofici vinculat a l'extracció de la pedra per construir, la pedra local, i l'ofici de calciner ja són oficis residuals. Eh? Va ser l'època en què jo vaig poder entrevistar encara molt d'alguns calciners que encara feien calç, eh? O calciners que s'havien jubilat però que coneixien perfectament les tècniques que es desenvolupaven en temps antic. Mos trobam, però, que l'ofici va en retrocés fins... ja ha entrat el segle XX, bàsicament sobreviuen dos calciners a Menorca, que són els darrers testimonis que han tingut. Per una banda, tenim, no sé quina imatge ve, tenim la família Mesquida, que va ser una família molt coneguda, Ciutadella, que havien transmès ofici de generació en generació, de pares a fills. Ells tenien esforç de calç a Ciutadella, les afores de Ciutadella, i ells desenvolupaven un sistema de producció que combinava la elaboració tradicional amb es vespre, en lloc de vetlar el forn, durant el procés de cocció, li fotien metzina, perquè allò es mantingués encès. És a dir, empraven un sistema més tradicional, ja més mecanitzat. La família Mesquida, eren coneguts com la família Barraca, de mal nom, van mantenir el negoci fins a la crisi del 2008, en què van dir... Això ja no mos dona, i ho van abandonar. I de fet, el darrer calciner que en actiu que hi ha hagut a Menorca, que és en Jordi Pons Marquès, ell va mantenir un forn actiu com aquests que veiem aquí en els gravats de l'Arxiduc, seguint procediments tradicionals fins que va veure que per l'esforç i la feina que li duia més valia la pena deixar el negoci. I justament jo quan feia les fitxes de l'inventari, del patrimoni total immaterial, me va coincidir amb el Covid, vaig dir que xerrar amb ell, no el conec, jo vaig xerrar amb ell per telèfon perquè no mos podíem moure de casa nostra, i m'ho va dir, diu, no, he tancat. Vull dir que va tancar, el Covid el va precipitar cap a deixar de produir calç a Menorca.
2: Bueno, és una feina poc complicada. Clar, si tens així en petit, bueno, si aguantes, però clar, arriba aquí te canses. Perquè, bueno, també avui en dia ja... Jo no diré impediments, perquè al final no me'n van posar cap mai. Però clar, hi ha molt de temes de foc, hi ha després hora de comercialitzar, és de mester, bueno, les analítiques, tant i qual, i bueno, és complicat. I clar, si tu tens molt en petit... Arriba aquí, ja has de complir una sèrie de requisits que vas, no surten a compte, com aquell que diu. Mm-hmm. Però sí, hi ha una cosa molt polida i des de l'ego és una llàstima que ningú ho faci.
0: Avui en dia, a Menorca, els forns de calç són vestigis que romanen al costat de runes prehistòriques i els nostàlgics n'han d'emprada industrial i vinguda de fora. Una calç que, pel que diuen els menorquins i menorquines que hi han fet feina a fons, no té ni la qualitat, ni el color, ni l'olor de la calç de l'illa.
1: És a dir, que el panorama actual a Menorca és bastant lamentable, tinguent en compte la importància que ha tingut la calç. Primer, perquè ja no hi ha cap calciner actiu, ni un. Quan té una tradició que s'havia mantingut, havia sobreviscut fins al segle XXI. I en segon lloc, perquè la calç que es comercialitza avui a Menorca, durant tots aquests anys molta gent encara disposava de calç d'en Jordi, i era una calç que s'anava guardant perquè era una calç de molta qualitat. Però progressivament tot el que va produir aquest senyor s'ha acabat, i ara ja mos arriba de manera massiva la calç... de fabricació industrial, i és que actualment sempre a Menorca. De totes maneres, els professionals que es dediquen encara a emprensar calç, els pintors, diuen que la calç de fora no té la qualitat. Ni l'olor, ni el color, ni aquell efecte desinfectador que tenia la calç menorquina. Suposo que és un poc de xauvinisme nostre, però això és el que diuen, que el nostre és el millor.
0: En aquest capítol de la Calcinera hi han participat Antoni Camps, llicenciat en Geografia i Història, especialitzat en Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia, i també en Jordi Pons, pagès i darrer calciner de Menorca.

ballava, somiava de Sant Lluís. Somiava que ballava i Sant Imorat era escoixí. Somiava que ballava un val saltat i era escoixí que li feia nyigo, nyigo, nyigo, nyac.

seua mare, quan va despertar, li va dir, fia-te meua, i ell es va posar a plorar. I quan son pare va sentir aquell soroll, li va dir, fia-te meua, tu estàs emprenyada, tens un ull de poll.

0: Hola, benvingudes, benvinguts. Sou a Radio Far i això és... Arizonas. Hola, Gaby, com estàs? Com va tot?
1: Aquest ha estat el final de temporada i l'inici de temporada més fort que he viscut en anys.
0: Molt fort, molt
1: tu,
0: fort.
1: Tu també, no?
0: Sí, molt fort.
1: Podem aconseguir, com diu en Joan, un DeLorean i tornar a començar una altra vegada?
0: Pues sí, perquè quina temporadeta que ens ha estat tocant viure. És a dir, crec que tal com pinten ses coses, en el ritme que anem, tu i jo, Gaby, arribarà a desembre una altra vegada i estarem fetes una braga... I amb ganes de tirar bombes a tothom.
1: Tia, no havien de córrer, o no? Era, la idea era, no, o sigui, arribar a l'hivern, llegir llibres, mirar sèries, pensar coses...
0: Sí, però no aprenem, sempre no. Tenim coses a fer.
1: No ha passat res de tot això.
0: Però bueno, no... Hem de remuntar, sí, com sigui, vull dir, tirar-me endavant, sempre ho hem fet. Tampoc sí. No ve d'aquí, saps?
1: Sí, exacte. Vinga, tirarem endavant. Va.
0: Sí, per favor. A lo que anàvem. Avui xerrarem de...
1: Noves masculinitats.
0: Que fort. Noves masculinitats.
1: Existeix, això?
0: I tant que existeixen. Bueno, clar, ara en xerrarem, però noves masculinitats és un terme acuñat fa ja dècades. Mm. I bueno, i en algun moment l'havíem de dur a Arizonas, no?
1: Sí.
0: Aquest tema.
1: Sí, tal vegada hi ha un homo, que, dos o tres, que ens escolten.
0: Sí, algun n'hi ha.
1: Algun n'hi ha.
0: Els nostres homos sí. Hi són, també.
1: Sí.
0: Bueno, què significa noves masculinitats? Què suposa ser un homo, ser marit, ser pare, ser company, ser amic? Avui dia, en plena onada del moviment feminista. Algú perdut a l'altre costat de l'emissora Radio Far? Avui en xerrarem amb el psicòleg Miquel Far, així que us convidem a escoltar aquest programa que segur que, bueno, on segur que descobriu coses.
1: Senyors, senyores, va per vosaltres.

0: Pues bé, sí, avui la cosa va d'homes i avui ens preguntem què passa amb els homes. Crec que és una pregunta que ens fem totes, tots, totes, totes.
1: Tutti.
0: Tutti, sí. La meva sensació és que estan una mica desconcertats i aclaparats pels canvis que estan impulsant les dones, que estem impulsant les dones a nivell social i no saben gaire bé com encaixar-los ni com posicionar-se. Han d'assistir com a espectadors als avanços del feminisme, han de canviar el nostre, han de caminar al nostre costat. I han de participar activament o no activament. Segurament una mica de totes aquestes coses, segons el moment que toqui, no?
1: Estan, en general, alguns d'ells, masses d'ells, per al nostre gust, clarament despistats, desconcertats. I, malauradament, molts dels homes que podem considerar feministes, els feministes de facto, entre els quals incloem molts dels nostres coneguts, amics, parelles, ídols, sovint no declaren el seu feminisme obertament. En general, no s'atreveixen a defensar el feminisme, a debatre'n sense fissures, a, per exemple, acudir a una manifestació obertament feminista. És com que el tema no els interpel·la. És com si aquesta batalla no l'hagin de combatre ells, no la podem compartir. I si els ho demanes, pues es justifiquen dient que ho fan per respecte. Respecte? Perdona? O pitjor encara, ho justifiquen argumentant que el feminisme ja és una batalla guanyada, que no hi ha volta enrere i que no fa falta.
0: Aquest decàleg l'he escoltat moltes vegades, ho hem escoltat moltes
1: I tant,
0: vegades,
1: i
0: no?
1: tant,
0: El
1: sí.
0: feminisme és molt incòmode.
1: Mos donen la raó, mos donen, saps? És com, ja està tot, ja està fet.
0: Tothom es posa molt incòmode, tots els tios es posen molt incòmodes per segons quines coses que els dius. Pues el que està clar és que estem proposant un nou contracte social, unes noves regles que estan configurant noves feminitats i també noves masculinitats.
1: Eco.
0: Ells se senten interpel·lats, sí, i espantats,
1: També.
0: molt. Només cal recordar les poc afortunades paraules de Pedro Sánchez ja fa estona sobre els seus amics quarantens, Alfonso Guerra parlant de com va Yolanda Díaz a la perruqueria, per
1: Ai, Dios
0: exemple, i el
1: mío.
0: no dimitiré de Rubiales, que justament aquests dies ha sortit una notícia que ja l'han inhabilitat aquest senyor, finalment. I els atacs, bueno, i hem de parlar també dels atacs constants a les feministes en general i, bueno, a Irene Montero en particular, dia sí i dia també. No sé com resisteix aquesta dona, realment.
1: Brutal.
0: I no podem deixar d'esmentar l'onada reaccionària que els avenços del feminisme ha suscitat no només a Espanya, sinó a nivell mundial. I que, bueno, que s'està cebant amb els nostres drets, no? El dret a avortar i moltes altres coses.
1: Sí, normal que estiguin espantats, Gavi. S'espanten perquè hem deixat de ser les dones callades i educades i sotmeses, en alguns casos, a les que estaven acostumats. Per tant, veuen tocats els seus privilegis, privilegis masculins en una societat heteropatriarcal que ha normalitzat una sèrie d'anomalies de les que estem més que fartes. Però tot avenç, com sempre, comporta importants retrocessos, com dius.
0: Sí, un cop més veiem perillar els drets, la legislació dels quals estava plenament assentada, com el dret a l'avortament. I hem de sentir com des de determinats sectors de la ultradreta es banalitza la violència de gènere. En qualsevol cas, molt ha canviat, sí, però hi ha moltes coses per fer. Les dones estem enfadades, i diguem-ho alt i clar, amb molta raó.
1: I tant.
0: En una entrevista que se li va fer a la Vivian Gornick fa uns anys, en el marc de l'edició en espanyol del seu magnífic llibre Apegos Feroces, un dels nostres llibres de cabecera, ella deia justament això. Va haver un moment, als anys 60, en què les dones veien els canvis molt a prop. També les persones que volien fer la revolució. Jo tenia gent
1: Exacte.
0: molt a prop que pensava que la revolució estava a la volta de la cantonada, no? Però això finalment no va cristal·litzar de manera clara en una igualtat i van passar els anys i les dones cada vegada ens vam enfadar més. I amb raó.
1: Jo no estic enfadada. Ara mateix. Tot i que estones, es fa complicat, no estaró. Raons no ens en falten, però crec que, malauradament, en general, es fa molt de ressò mediàtic de ses coses negatives, de ses males conductes, de ses propostes polítiques que comporten un retrocés. Quan, de manera global, també podem xerrar d'una societat que avança, certament, en pas ferm cap a una situació cada dia més igualitària entre tots els gèneres. Podem dir, amb orgull i dignitat, que estem configurant una societat més justa, més respectuosa, més tolerant, més conscient i més empàtica. I això és molt, és moltíssim. I, per tant, aixeca moltes ampolles. I sempre hi haurà una ala dura, reaccionària, que es farà sentir. I no hem d'entrar tan fàcilment al joc. Però bé, a banda d'això, pues sí, tornem-hi. Estaven xerrant de noves masculinitats. que bueno, que nos ponemos a filosofar i ens desviem.
0: Sí, no, podria fer noves masculinitats. Txan, txan, txan!
1: Nova sintonia. Doncs sí, ens referim a noves masculinitats. No perquè siguin modernes, sinó i actuals, perquè duen en realitat molts anys de gestació. Però la cosa va lenta, necessiten temps. Aquestes noves masculinitats necessiten temps. I
0: sí,
1: temps.
0: Sí, molt de temps.
1: Avui en xerrarem amb en Miquel Far, de tot plegat, així que quedau, perquè serà una entrevista més que interessant. I tu, Gavi, què mos dius avui, Gavi?
0: Pues mira, com que parlem d'homus, pues avui porto dos llibres que il·lustren aquest tema des de dues perspectives molt diferents. D'una banda, un llibre de la sempre interessant Bell Hooks, La voluntat de canviar, homes, masculinitat i amor, un assaig de l'any 2004 en què Hooks desgrana la idea d'un feminisme que sigui també dels homes.
1: Olé!
0: I d'altra, m'he decantat per la ficció i m'he submergit en una de les darreres obres de l'escriptor xilè resident a Mèxic, Alejandro Sambra, Literatura infantil, un recull d'històries que orbiten al voltant de la paternitat. Moltes dones han intentat aprofundir en la maternitat, però escassos homes ho han fet, així que considero aquest llibre una rara avis a la ficció literària.
1: Super, començam!

0: Amb aquest Si tu eres mi hombre, de sa cantant i compositora Lorena Álvarez, amén per ella, molt bona si no la coneixeu, engegam sa petita secció on jo introduesc un poc aquest tema d'avui. Podríem anar directament a l'entrevista, però ja que he fet els deures us faré 5 cèntims. Per xerrar de noves masculinitats hem de tenir en compte d'on partim. Partim d'una societat heteropatriarcal que comporta unes característiques molt concretes. Heterosexualitat, jerarquies entre sexes, actituds masclistes, dominació masculina. Aquesta cultura heteropatriarcal i aquesta ideologia de dominació masculina acaba plasmant-se en la representació d'una masculinitat hegemònica, dominant, patriarcal i culturalment autoritzada i acceptada com a correcta. Llavors, les noves masculinitats o masculinitats alternatives són efectivament alternatives al model de masculinitat tradicional, hegemònica, a les societats androcèntriques i patriarcals. Les noves masculinitats, idò, descriuen el paper dels homes heterosexuals cisgènere en una societat sense rols de gènere binaris i a la qual es vol erradicar el masclisme. Sona molt estrany, sembla que hi ha molt de paraules aquí, però en resum és que les noves masculinitats es volen allunyar del model clàssic d'home heteropatriarcal en el que, bueno, en el que estem acostumades com a dones.
1: Nosaltres tenim molts de casos d'homos molt propers a nosaltres que no són normatius, o sigui, en realitat no hi ha una persona que sigui normativa al 100%, no? Però que són, no són totalment normatius, i els primers que pateixen molt aquest tipus de societat són, bueno, els primers no, però uns dels que pateixen molt aquesta societat són justament aquells homos que se'n surten d'aquesta línia, d'aquesta norma tan clara, no? Perquè han de fer molta força. La societat sempre intenta tirar una altra vegada cap a lo normatiu, no? Com a nosaltres, igual.
0: No existeix una manera única de concebre i viure la masculinitat, això està clar, sinó que n'existeixen moltes. La masculinitat no és estàtica ni atemporal, ni la manifestació d'una essència interior. Ans al contrari, és històrica i creada a cada cultura, significant coses diferents en diferents èpoques per diferents persones. Clar, en aquest sentit, la masculinitat tòxica és el conjunt d'actituds construïdes socialment que exigeixen que els homes siguin violents, poc emotius i sexualment agressius, entre altres estereotips. La masculinitat tòxica, aquesta que tenim tan normalitzada i amb la que no ens sentim còmodes la majoria de dones, és a les antípodes del que entenem com a noves masculinitats. Escoltem aquest àudio de l'any 1984, unes declaracions del famós cantant El Fari, paradigma de la masculinitat tòxica al nostre país.
2: Jo, de totes formes, sempre he detestat a l'hombre blandengue. L'hombre blandengue... no sé, y además también he podido analizar que la mujer tampoco admite al hombre blandengue. Además, la mujer es muy pícara, valga la palabra, el sentido de la palabra, porque, como bien en otras ocasiones he dicho, yo lo que más valoro en esta vida es la mujer. Es la mujer, y para mí tiene un sentido enorme, la vida tiene un sentido enorme con la mujer. Sin la mujer, la vida no tendría sentido. Pero la mujer es granujilla y se aprovecha mucho del hombre blandengue. No sé si se aprovecha o se aburre. Y entonces le da capones y todo. Porque es verdad. Por eso digo que el hombre debe de estar en su sitio y la mujer en el suyo, no cabe duda, porque la mujer tiene de esos derechos que yo respeto y más tenía que tener, porque la mujer se lo merece todo. Pero, amigo mío, el hombre nunca debe de blandear. Nunca debe de estar ahí, porque además, ante otras cosas, creo que la mujer necesita ese pedazo de tío ahí. Y al hombre blandengue le detesto. Ese hombre de la bolsa, de la compra y... ¿Qué te iba a decir? Yo, el carrito del niño con el coche y venga el de qué. Me parece bien. Pero ya te digo que la mujer abusa mucho de eso, de la debilidad del hombre.
0: La mujer abusa mucho de la debilidad del hombre.
1: Es horrible.
0: Ostres, és que m'encanta perquè diu clar i diàfan, argumenta amb total transparència, sense pudor, sense vergonya, el per què de la impossibilitat de l'home per mostrar-se dèbil. És tot culpa nostra, Gavi.
1: Sí, sí.
0: És que, clar...
1: des de Eva. Clar, és culpa perquè, nostra.
0: Perquè si es mostren dèbils, ens n'aprofitem i aleshores, clar, hauran d'empènyer el cotxet dels nens, hauran d'anar a fer la compra, hauran de fer-se corresponsables de les cures i de la neteja de la casa i, clar, quin desastre.
1: Hauran de mostrar els seus sentiments.
0: El hombre tiene su sitio. Com ho veus?
1: Hombre fuerte, Nos gusta más.
0: Com dèiem a la intro del programa, el tema és no perdre els seus privilegis. No és que no tinguin emocions, no és que no puguin ajudar, és que no volen perdre els seus privilegis. Bueno, alguns d'ells, per sort, Per sort no són tots.
1: Però, clar,
0: està tan normalitzat, estava tan normalitzat aquest discurs del Fari que encara costa, no? A seguir llevant capes i capes i capes i capes de pintura. Aleshores, clar, les noves masculinitats comporten ser un home blandengue i aquí és quan s'ha de rompre aquest motllo. Els homes no ploren, els homes han de ser forts, els homes són machotes i no poden expressar els seus sentiments. Aquesta concepció de la masculinitat que s'ha anat construint culturalment al llarg dels anys està canviant, per sort, i mostra grans avenços si ho comparam amb les darreres dècades. Els nostres amics, germans, companys, marits no conceben la masculinitat de la mateixa manera, ja que les noves idees del que és ser home han trencat molts dels estereotips i constructes socials que s'havien instaurat i que constitueixen aquesta idea tradicional de la masculinitat que ja és obsoleta, o ho hauria de ser, cada vegada més. Els estereotips que diuen que un fiet no pot plorar o que una fieta no pot jugar a futbol haurien de desaparèixer per construir una societat amb persones més lliures i en igualtat. Les noves masculinitats, encara que en realitat no són noves, són una manera d'entendre què és ser home des d'una mirada més sana i igualitària, tant per relacionar-se amb els altres com amb un mateix.
1: Jo, de totes maneres, crec que encara els hi costa un poc, Que fins i tot aquests que en teoria podrien ser representants de les noves masculinitats, hi ha un moment que toca sos i que no... No sé si... pensen molt.
0: En el concepte de ser home a la societat actual, vols dir?
1: No, crec, en general me dona la sensació que se demanen moltes menys coses que nosaltres. I no acaben d'entendre que nosaltres el que estem fent és replantejar-nos això constantment, que és una cosa... No està feta perquè estem com replantejant... O sigui, nosaltres també hem crescut en aquesta societat, hem après totes aquestes coses i també tenim comportaments heteropatriarcals. Però els estem revisant constantment i ells estan molt cansats i els hi costa molt fer aquesta revisió. Pensen que no...
0: És que jo crec que la dona està més acostumada a haver-se de revisar per una qüestió de supervivència.
1: Sí.
0: Aquest exercici ells probablement no l'han hagut de fer perquè no tenen que mullar-se, no tenen que adequar-se a un escenari on la seva vida
1: no,
0: està
1: i a més
0: en joc.
1: Perquè no estan en contacte tampoc amb els seus sentiments. Els hi costa molt.
0: Bé, idò, les noves masculinitats proposen replantejar aquesta idea tradicional de masculinitat per desaprendre els rols de gènere que tant homes com dones van adquirint des de la infància. La masculinitat tradicional, tal com la coneixem, només ofereix una manera de ser fort, segur, decidit, reeixit, sense mostrar sentiments, etc, etc. Es tracta, idò, de repensar aquestes idees del que és ser homo i cercar altres maneres de ser i de relacionar-nos, des de la igualtat, des del respecte, des de l'empatia i, en realitat, des del sentit comú.

0: Molt bé, doncs ja el tenim aquí, ja tenim en Miquel Far a Radio Far. Benvingut, Miquel, moltes gràcies per estar amb nosaltres.
1: Moltes gràcies, Marta, molta il·lusió.
0: En Miquel Far, com us he avançat, és psicòleg social i psicoterapeuta. Ell és professor de la Universitat de les Illes Balears i membre del grup de recerca sobre igualtat de gènere en aquesta mateixa universitat. I com a expert en masculinitats, és col·laborador docent del Centre Quine de Barcelona, fundador i coordinador dels programes d'atenció psicològica de l'associació EIMA. I també una gran part de la seva vida la dedica a ser pare. I per ell és important destacar aquesta faceta de la seva vida perquè està implicat estretament en la criança dels seus dos fills, sí o no?
1: I tant, i tant. Vull dir, jo crec que és un rol que els homes a vegades no hem sabut ni apreciar ni estar a l'alçada. Aleshores, crec que en aquest sentit estem, bueno, ens estem pujant una mica, no?, en aquesta revolució social que és el feminisme.
0: Com us hem avançat, avui tenim en Miquel Far entre nosaltres, a part de perquè és psicòleg social i psicoterapeuta especialitzat en el tema de masculinitats, perquè volem xerrar del seu llibre, Manuscrito para tripulantes que surcan hacia la igualdad, que es va publicar el 2021, si no vaig errada, Miquel?
1: Uh-huh. Al final, sí.
0: Exacte. Se subtitula aquest llibre Una ruta per les masculinidades. Això m'ha semblat molt especial que des de Balears, des de la nostra illa vesina, bueno, engeguessis aquest projecte tan interessant i que, bueno, que és com un full de ruta, un mapa de navegació, no?, cap a l'estudi i l'assumpció d'aquestes noves masculinitats. Se li diuen noves, però no sé si és molt correcte. Ara en xerrarem amb tu. Primer de tot, m'agradaria molt, Miquel, que m'expliquis, que em descriguis com va ser per tu, és a dir, en quin moment vas fer un clic o vas detectar que, bueno, que aquesta transformació, que aquest viatge era necessari.
1: Bueno, el viatge a nivell personal comença des de fa molt de temps, no? Jo crec que era entorn a l'any 98, a una aula de la Universitat Autònoma de Barcelona. Jo vaig tenir la sort per circumstàncies d'estudiar allà i de sobte em trobo amb una professora que menciono al llibre que de sobte em parla, em recordo, encara em fa gràcia, del model de l'home James Bond, no? Vull dir, com a referent cinematogràfic, no?, d'aquest imaginari col·lectiu que a vegades hem construït els homes, no? Bueno, doncs d'un home conqueridor, que consumeix relacions, no? Vull dir que, bueno, així familiaritzat a la violència, a les conductes de risc, a la competitivitat. I llavors en aquella aula, de sobte, doncs clar, jo me ressonen moltes coses, no? I d'alguna manera, doncs, entra en qüestionament si cal que tots els homes responguem a aquests models de masculinitat. I a partir d'allà, per mi personalment, comença aquest viatge que crec que no acabaré mai fins als darrers dies de la meva vida. No?
0: Me fa molta gràcia que comentis James Bond en concret, perquè per jo sempre ha estat com un... bueno, amb un grup d'amics n'hem xerrat, no?, que tenim un amic que és molt fan, era molt fan de James Bond, i ens diu, des de que tenim aquestes converses amb vosaltres, ja no puc tornar a veure les pel·lícules d'en James Bond, no? Perquè aquest retrat de la masculinitat tan heteropatriarcal i en què precisament les relacions amb les dones moltes vegades tenen a veure amb la seva submissió i amb certa violència, no? Doncs clar, és que ens diu alguna cosa així com és que ja no el puc veure perquè és un violador.
1: Ah, sí, sí, jo crec que, bueno, al final incorporar perspectiva de gènere vol dir això, no? Vol dir bueno, pues qüestionar tot allò que hem normalitzat i naturalitzat, no? Com si no tingués cap conseqüència i ho veiem tot, no? Pues, bueno, pues, això fa que tot el que consumim, no?, siguin sèries, la música que escoltem, pues, clar, prengui una altra dimensió, jo crec que una dimensió molt més conscient, eh? Vull dir, que no per això s'acaba el cinema, ni per això s'acaba la música, ni la cultura, no? Vull dir, tot el contrari, no?, sinó que és un qüestionament des d'on, no? I bé, i és veritat, no? I a més el cinema, no?, és jo crec que és molt representatiu d'aquests models de masculinitat. De fet, l'Octavio Salazar, que és una persona que estimo molt. Té un llibre preciós del John Wayne, que estàs en los cielos, no? Que és un llibre on bueno, es vertebra com la masculinitat també s'ha anat fixant amb el món del cinema. No? Llavors, jo crec que bueno, doncs això, no? Tenir aquesta mirada doncs, ens afavoreix d'entrar-nos en un món molt més igualitari, un món més conscient i respectuós. No? Ja no només amb vosaltres, sinó també amb els propis homes.
0: Sí, al final és, d'alguna manera, és canviar sa mirada, no? Un dels temes que abordes en el llibre és la importància que té a la societat la construcció del significat de ser home, no? Com deies. I en aquest sentit, l'imaginari col·lectiu pesa, i pesa molt. Què ens pots dir d'aquest imaginari col·lectiu? Com s'ha anat construint i com el podem deconstruir?
1: Bueno, doncs jo crec que estem precisament en aquests moments encara estem en una situació molt més complexa de quan vaig escriure el llibre, vull dir, perquè estem observant, no, un replegament, un repliegue, perdó, en castellà, no, normatiu, no, un replegament normatiu que fa que molts homes encara s'estiguin adreçant encara més en aquest imaginari d'aquesta masculinitat tan tradicional, no? Vull dir, aquesta masculinitat tan remarcada, de, bueno, que al final vindica que els homes han deixat l'eix, no, del món i de la societat, i tal vegada bueno, pues respon a determinades narratives, no, que s'observen als mitjans de comunicació, a determinats partits polítics que no se n'amaguen, i això està fent que, per contrapartida, pues, hem d'intentar generar pues, un imaginari molt més facilitador, molt més humà, tendre, proper, però ja no només per vosaltres, sinó també pels propis homes. A mi em sembla que els homes que estan votant a l'extrema dreta estan creant un sistema de desprotecció a les dones i a les filles que tenen al seu voltant, no? Em sembla bueno, totalment paradoxal, no? Vull dir, vindicar que, bueno, que creuen que així estan fent algo bo i realment estan generant un sistema de desprotecció que fa molta por, no? Vull dir, perquè la pèrdua de drets i de seguretat pues, està en entredit, no? en aquests moments.
0: I, de fet, hi ha un capítol que jo me sembla molt interessant. Bueno, en el teu llibre xerres de les resistències clàssiques, no? A fer aquest canvi, a fer la transformació cap a una nova masculinitat. I, si te sembla bé, en diré tres o quatre perquè els oients i les oients ho puguin sentir. Algunes de les resistències de les que xerra en Miquel Far en el llibre són la ley eterna de las costumbres y los hábitos sociales, la estrategia de negar la evidencia, la estrategia de pensar que el trabajo ya está hecho, és a dir, que total, ja vivim amb igualtat, no? I en aquest sentit també, en aquest mateix capítol, parles de l'escaqueig, no? D'alguns homes, un escaqueig que, bueno, que titlles de petits micromasclismes, no? Que proposen minusvalorar el feminisme, xerrar de sutilitarisme, de lo femení, treure pilotes fora... Sí, petites grans excuses per treure's la responsabilitat, no? De fer aquests canvis. Molts homes encara estan instal·lats amb això, Miquel?
1: I jo diria que des de que vaig escriure això, encara més, no? Vull dir, mira, hem de pensar que el neomasclisme, jo sempre ho dic, bueno, això no és un poder oscur que no existeixi, no? Això són, bueno, té visibilitat, té molts de recursos, ha arribat a esferes on, per exemple, nosaltres, abans que m'ha demanat sobre construir un imaginari col·lectiu, no hem sabut arribar tan bé com pot ser allò que dèiem la manosfera, no? El món digital, no? Les xarxes, no? Els foros d'homes. I des d'allà, pues, bueno, aquestes justificacions que estàvem escoltant han anat calant cada vegada més, no? Vull dir, i han anat generant com un espai segur. Vull dir, curiosament, abans parlàvem d'espais, no? De seguretat, no? Vull dir, pues, aparentment han generat un espai de seguretat pels homes, no? Que s'han vist qüestionats, no? Que recull el malestar que tenen, no? El Miguel Lorente sempre diu que el que hem d'entendre és que la cultura patriarcal i el masclisme està construït amb mentides, però que el malestar dels homes, de molts homes de tot el món, és real. Vull dir, no? Hi ha un malestar,
0: sí.
1: No? Perquè han perdut privilegis, perquè no hi ha coses sòlides, no? La feina ja no és sòlida, la família ja no és sòlida, els vincles no són sòlids, i això ha generat malestar, no? I llavors, clar, què ha fet el neomasclisme? Pues ha generat una narrativa i ha assenyalat uns culpables, no? Uns chivos expiatoris, com es diu, no? Que en aquest cas ha estat el feminisme i sobretot també la immigració. No? Llavors, des d'allà, pues, hi ha una culpabilitat que té a veure amb el que heu fet les feministes contra els homes, d'acord? I hi ha unes víctimes, no? Vull dir, que són els homes. Vull dir, els homes es tornen a col·locar en el paper
0: sí,
1: de víctima,
0: sí, sí.
1: I ho veiem amb les oratòries, no? I això d'alguna manera ha fet que molts homes s'hagin adreçat en aquestes narratives i en aquests espais perquè senten que són espais segurs, no? I senten que d'alguna manera se'ls entén. Amb això vull dir que també les persones que ens hem dedicat al món d'intentar transmetre els missatges del feminisme, tal vegada hem d'aprendre, no? Perquè a vegades aquest agotament, per exemple, jo que treballo molt en instituts i amb adolescents, a vegades no hem sabut generar espais propis, no? Específics, adreçats als homes, no? I llavors arriba un moment, no? I a lo millor també inclús a vegades hem pogut tenir, encara que tinguin tot el sentit del món, perquè, bueno, perquè estàveu agotades vosaltres, no? I perquè conviure amb una societat on teniu menys drets, no? I menys situacions, o trobeu més situacions de discriminació, pues fa que, evidentment, pues, hi hagi moltes companyes que estiguin fartes i estiguin cansades, no? Però a vegades aquest missatge no s'ha viscut bé perquè, clar, molts de joves a vegades em diuen a mi, bueno, però és que jo no faig res de tot això, m'entens, no? Vull dir, no? Jo no, intento no portar-me malament, intento ser un tio més cuidadós, no? I, bueno, i a vegades el que no hagin tingut espais específics els ha generat que d'alguna manera s'hagin desplaçat contra aquests espais que els han dit veniu aquí que jo vos entenc, m'entens, no? Que són aquests espais del neomasclisme. I, bueno, pues, aquesta oratòria, que a més una cosa que treballa molt bé el neomasclisme és la neurociència. I al final ha generat que d'alguna manera aquest circuit de l'odi que nosaltres deiem que estudiem quan estudiem, per exemple, amb persones que exerceixen violència masclista, és molt més semblant. Vull dir, han aconseguit, no, calar a zones del cervell on aquests missatges no passen per la part de raciocini, no, per les estructures superiors del sistema nerviós, i això fa que es dispara molt l'emotivitat. I això fa que ells pensen que té sentit el que senten i que té sentit el que escolten, no? Llavors, per això calen missatges com que no té sentit parlar de violència de gènere, tot això està superat, vull dir, estan exagerant, no? I dir, perquè no passa per aquesta part racional, sinó passa per aquesta part emotiva i com estan enfadats perquè la societat no està en un bon moment, no? Vull dir, estem en una polarització afectiva, doncs això fa que bueno, doncs s'adrecin en aquests espais que no són els que desitgem.
0: Totalment, sí. Té molt de sentit el que estàs explicant i, a més, bueno, en un moment en què es fa...
2: Radio Far. La ràdio cultural de... Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Hola, benvingudes, benvinguts.
1: Esteu escoltant Radio Far i això és...
0: Arizonas!
2: What's up, Tupac?
0: Hola, Gavi, quina il·lusió, no? Tornar a estar aquí.
1: Ah, estic molt contenta! No puc ser més feliç, no puc ser més feliç, no puc ser més feliç. Tu?
0: Enyoràvem molt aquesta sintonia. Estem molt felices de tornar a sentir l'elixir de ses bruixes, això, de ses fornaris.
1: Això és un treball que no, no és treball, perquè no és negoci, és oci. I és guai, saps? És oci. Bueno... Més o menys, però molt contenta, perquè tots els temes que hem de tractar en els pròxims programes, que ja tens tu programats, són moltíssims interessants.
0: Sí, fa moltes ganes aquesta segona temporada. També perquè bueno, reprendrem algun dels temes que per H o per B la primera temporada no els vam poder fer. Alguns programes que se'ns van quedar ja penjats en el tinter. I sí, fa moltes ganes tornar a reprendre el dos i agafar temes nous i ja estem un poc més sueltes, no?
1: Oh, un poquet! Un poquet! No, i a més que es porta, aquest programa ens ha portat moltes alegries, ho podem dir? Sí, sí o no? Alegries extra, com haver començat un club de lectura a la Biblioteca d'Amor.
0: Sí, exacte.
1: Farem autopromo, ja que estem...
0: Ho podem fer, no? No, ja que som aquí.
1: Ho podem fer. Per xerrar també a través dels llibres, com aquí, de la dona. O sigui que vos convidam també, si voleu venir.
0: Exacte, podeu venir en el club de lectura que coordinam nosaltres, però que feim entre totes i tots, tot i que de moment no tenim cap senyor homo al lot que s'hagi volgut apuntar.
1: Volem còmplices, però no... Sí, volem, podeu venir, és superdivertit, ja ho veureu.
0: Sí, es diu Club de Lectura en Perspectiva i el feim cada dijous, l'últim dijous de cada mes. I avui xerrarem aquí a Arizonas d'un tema, d'un tamasso. Avui xerrarem de sa dona i del seu paper en el procés de s'industrialització a sa nostra illa, a Menorca. En concret, sa indústria descalçat, sobretot, que va ser sa que va procurar que sa dona entrés de ple en el món de sa indústria menorquina. I en parlarem amb la Montse Marquès Marroquín, historiadora. Què t'assembla?
1: Bueno, pues me sembla que és molt interessant, com tot el que fem. Però, bueno, és molt interessant veure el començament d'un procés que sens dubte, va donar molta autonomia a les dones de l'època i que encara ens dona molta autonomia, no? Però que va ser una autonomia que jo crec que ràpidament es va convertir en una trampa, no? Per totes. I trobo que és molt més interessant veure això en perspectiva històrica, perquè visibilitzant aquesta autonomia en un moment com l'actual, també podem veure que hi ha com una gran diferència entre el que vam viure en aquella època i ara, ja que a nivell mundial ara s'està posant en entredit quin és el paper de la feina a les nostres vides, no només de les vides de les dones, no en general. Què trobes?
0: Sí, sí.
1: És un poc així.
0: Aprofitarem aquest tema, com deia en Gavi, per xerrar un poc idò del capitalisme, de la fal·làcia de llibertat que ens va vendre aquest sistema econòmic i del fals enriquiment que ens ha portat a tots nosaltres i com a individu.

0: individus. Fer feina, treballar, no ens agrada. Abajo el trabajo.
1: Mira, t'he de dir una cosa. Que quan vaig veure, quan vaig veure el teu guió, ara contarem això. Nosaltres, és una intimitat, una petita intimitat del programa, però ja m'imagino que tothom sap més o menys com funciona això. Cadascuna de nosaltres fa el seu guió i després ho juntam, no? I quan vaig veure el teu guió i vaig veure que havies posat abajo el trabajo, vaig flipar un poc, perquè jo portava en el meu guió escrita exactament la mateixa frase, saps?
0: És que, i mira que som dues dones que fem molta feina,
1: sí, estem
0: i que
1: fartes.
0: Mos agrada molt. Sí, estem fartes.
1: Ho podem cridar molt fort?
0: Sí.
1: Un, dos, tres. ¡Abajo el trabajo!
0: Sí, bueno, per això, perquè és una trampa, com deies, no? És a dir, la dona va entrar dins del món de la indústria i dins del món del capitalisme d'una manera en què no... Bueno, se li va vendre com aquesta llibertat, no? Quan en realitat va suposar una manera d'esclavitud gairebé màxima, no?
1: Perquè doble.
0: Doble, exacte.
1: Triple, quàdruple.
0: No va deixar de fer tot el que se suposava, s'esperava d'ella que havia de fer a la llar, no va deixar de fer les cures per tota la família i se li va sumar a tota aquesta tasca sa feina externalitzada.
1: Exacte,
0: no?
1: una part de sa feina gratis i l'altra part de sa feina mal remunerada. Sí. Una meravella.
0: Gratis i no només això, sinó gratis i no reconeguda.
1: No reconeguda, no?
0: De
1: no
0: cap
1: reconeguda.
0: Manera. Sí,
1: ja.
0: Sí.
1: Sí, sí.
0: Bueno, Gavi, i tu com us duràs a la teva secció avui?
1: Pues mira, avui portaré dues coses. Porto dues històries que estan allunyades en l'espai, però que tenen com a denominador comú la dona immersa en la lògica capitalista del treball, que també pot ser del capitalisme institucional, no? En primer lloc, una realitat que ens toca molt de prop, un documental que es diu Hotel Explotación Las Kellys, realitzat el 2018 per Georgina Siskeia.
0: Exacte.
1: Això és un documental que segueix el procés d'organització d'un col·lectiu tan maltratat com aquestes dones de la neteja dels hotels. I en segon lloc, pues, volem fins a Rússia, concretament a la Rússia de Putin, per seguir de prop aquelles dones, unes dones molt especials que treballen en els organismes culturals d'aquell país. Chicas e instituciones. Un pedazo de libro brutal d'una escriptora russa que es diu Daria Serenko.
0: Uau, quines ganes. Beníssim. Començam.

pogut evitar, m'he posat la cançó avui. No, he pogut, no m'he pogut posar el vídeo, perquè m'he posat la cançó mentre estava fent feina i estava ja... Faltava que tuviera los patines puestos.

She works hard for the money, que traduiríem com ella fa feina molt fort per sa pasta, per els doblers. És un tema que va publicar na Donna Summer el 1983 amb Mercury Records. She works hard for the money, so you better treat her right, diu en s'estribillo. És a dir, ella fa moltíssima feina per guanyar el seu sou, per tant, tracta-la bé. La inspiració per aquesta cançó li va venir a una festa a l'West Hollywood, una festa que va anar en homenatge a Julio Iglesias, a un local, efectivament, sí, a un local molt famós de West Hollywood, cuyo nombre no puedo recordar. I quan va anar al lavabo, una dona Summer amb la seva gent es va trobar a una dona de fer feines, mitja dormida i amb els pedaços encara en sa mà i sa fregona ben a prop. I ella en aquell moment va pensar, God, she works hard for the money. I allà es veu que allà mateix, quan va sortir d'aquell lavabo, li va venir directament ja la melodia en el cap. No sé si heu vist el vídeo d'aquesta cançó, però jo me sembla que és un vídeo molt inspirador i va ser el primer vídeo d'una afroamericana, dona, que es va programar, com es diu en nord-americà, in heavy rotation, que és un terme que es fa servir a les emissores com MTV, on de manera freqüent emeten algunes de les cançons. No? Doncs aquest vídeo es va emetre durant el 1983 i 84 constantment. La protagonista del vídeo és una dona de fer feines, efectivament, però surten també altres dones, una infermera, una cambrera, una cosidora, mares de família, i hi ha imatges que parlen de la dificultat de conciliació, de la manca d'hores de descans, de l'esgotament físic i de l'esgotament mental. El vídeo acaba amb una imatge meravellosa i catàrtica, una coreografia grupal als carrers de Los Angeles, amb Donna Summer pujada a una escala d'incendis cantant a ple pulmó.

0: Bueno, som-hi, anem al temasso. El cert és que al llarg de la història a les dones se'ls ha donat, se'ns ha donat sempre un rol molt tradicional a casa, no? El que comentàvem abans, fer les feines de casa, cuinar, fer net, tenir cura dels fills i filles, tenir preparat el sopar quan som-ho arriba després d'una jornada extenuant de feina. Sempre la seva és més extenuant que la nostra, òbviament. És a dir, totes aquestes tasques que giraven al voltant de la cura de la família i de la criança o reproducció. Quines van ser, idò, les primeres feines que la dona va fer fora de casa? Principalment van assumir feines de personal domèstic, cuineres, lavanderes, planxadores, costureres, modistes i també, en alguns casos, treballadores del camp. A finals del segle XVIII, amb la revolució industrial, les dones van començar a incorporar-se en el món laboral a quasi tota Europa i Estats Units. No obstant això, no tenien les mateixes condicions que els homes, clar, cobraven manco i no tenien els mateixos drets laborals. La lluita per la igualtat en el món laboral va ser un dels motius que van originar el Dia de la Dona, com ja sabeu. A principis del segle XIX, la Conferència Internacional de Dones Socialistes reclamava el dret a vot per les dones, mentre que les treballadores de les fàbriques d'Estats Units es declaraven en vaga per aconseguir millores laborals. I a mitjan del segle passat, del segle XX, cada vegada treballaven més dones a les fàbriques, sobretot a causa dels conflictes bèl·lics. Durant la Primera i la Segona Guerra Mundial, els homes van anar a lluitar al camp de batalla i les dones els van substituir a les fàbriques per no perdre la producció. El famós cartell «We can do it», «Nosaltres podem», va ser creat als Estats Units durant la Segona Guerra Mundial, precisament, per aixecar els ànims de la població durant la producció. No només de la població en general, sinó sobretot de les dones, que eren les que estaven produint en aquell moment. Les dones van jugar un paper fonamental per mantenir el país en marxa. Van ocupar el lloc dels homes a les fàbriques i van aconseguir que l'economia no s'esfondrés. L'icònic cartell, crec que totes mos ven al cap, espero que sí, mostra a una dona amb un mono de treball aixecant el seu braç com a símbol de força i poder de les treballadores. En aquell moment, el cartell va passar gairebé desapercebut. Només penjava d'alguna fàbrica per pujar els ànims de les pròpies dones, com dic. I no va ser fins a la dècada dels 70, finals dels 70, principis dels 80, amb aquesta tercera onada feminista, que el cartell es va convertir en tot un símbol del moviment.
1: Sí, jo t'he de dir que aquesta imatge de l'empoderament de la dona a través del treball va ser, en el meu cas,

0: En el món, a tot el món, a dia d'avui, només el 50% de les dones en edat laboral participa en el mercat laboral, enfront del 77% dels homes. A quines barreres ens enfrontam? A més de tenir manco oportunitats, així de manera general, només pel fet de ser dones, per les dones és més difícil compaginar la seva professió amb la maternitat. A tot el món, només 63 països ofereixen la baixa de maternitat de 14 setmanes recomanada per l'Organització Internacional del Treball. I menys d'una tercera part de les dones tenen dret a demanar la baixa. Una altra dada de la ONU Mujeres. A nivell mundial, només 67 països compten amb lleis contra la discriminació de gènere en les pràctiques de contractació. És esgarrifós, sentir això.
1: És increïble.
0: I a 18 països, a nivell mundial, estem xerrant, i a 18 països els marits poden impedir legalment que les seves esposes treballin.
1: Després hem de sentir al nostre voltant que això ja està tot fet.
0: Que això ja està passat,
1: no? Ja està tot fet. Ja ho teniu tot fet, ja està, ja som tots iguals.
0: No.
1: No.
0: Les dades xerren per elles mateixes. No. Afortunadament, els governs d'alguns països estan desenvolupant noves lleis i mesures per promoure la igualtat de gènere, que és un tema de primer ordre a l'agenda mundial per aquest segle XXI. Òbviament, Islàndia i Suècia i els països nòrdics estan al capdavant en la presa de mesures per aconseguir aquesta equitat, quant abans. I Espanya avança, efectivament, però a un ritme menor i amb cada vegada una oposició més clara i més ferotge en el govern, malauradament. Sigui com sigui, la realitat és que encara ens enfrontem, com dèiem, a grans temes com són les bretxes de gènere en el mercat laboral. Bretxes relatives a l'accés, és a dir, a la manca d'oportunitats igualitàries. La bretxa en intensitat laboral, també, perquè gran part de les treballadores tenen contractes parcials, no de jornada completa, tot i que acabin treballant la jornada completa. I, finalment, tenim la bretxa salarial, la més famosa de totes, perquè, sí, és així, acceptem treballs o contractes menys qualificats, no gaudim de tants complements o pluses salarials i tenim una major dificultat per accedir a llocs de responsabilitat o direcció, que estan, òbviament, millor remunerats.
1: Ho puc tornar a dir? Abajo el trabajo. No, bueno, més enllà de la broma, que no és broma, però és broma. El tema aquí també és que a priori pot semblar que els països industrialitzats tot és, entre moltes cometes, millor. Però justament fa uns dies, quan estava cercant informació per el programa, vaig trobar un article al Confidencial on explicaven la situació de les dones a Holanda, que és bastant curiós, perquè ells allà, durant molt de temps, van intentar que les dones entressin al mercat laboral oferint-li treballs a temps parcial. I ara resulta que això se'ls ha com tornat en contra, de tal manera que el titular, diguem-ne, van fer com un cartell, el govern, que diu: menos cuidar bebés y más trabajar.
0: No.
1: Holanda señala a las princesitas de la media jornada.
0: ¡Ah!
1: Entonces, bueno, el artículo este, pues el artículo que conta, explica que Holanda es el líder en el trabajo parcial en Europa porque 7 de cada 10 mujeres trabajan entre 2 y 35 horas. Se las califica despectivamente de princesas de la media jornada. I és molt fort.
0: I és algo que havien incentivat ells, però que ara ens ho retreuen, els hi retreuen, no? I els hi fan sentir culpa.
1: Exacte, sí, és molt fort, saps? Perquè, bueno, clar, és que és com un peix que se mossega la cua, no? És a dir, les dones aquestes, en realitat, algú ha de cuidar els fills,
0: clar.
1: Per tant, normalment, com ja tots sabem, són elles les que queden a casa, que per una altra banda, és això, tots estem vivint en un moment en el que volem reduir les nostres hores de feina i poder tenir més temps d'oci, no?
0: Però sí, o simplement amb els nostres, no?
1: Sí, sí, bueno, a rascar-nos de l'igual.
0: Sí, sí, sí.
1: No? Però bueno, vaig flipar bastant amb aquesta notícia, no? Primer perquè es tracta de Holanda, que tots a priori podríem pensar que és un país molt avançat, però per lo que explica l'article aquest, és un país bastant machista i en realitat un percentatge molt alt de la població creu que les dones fins que els fillets tinguin

0: en 3 o 4 anys no haurien de fer feina o haurien de fer molt poca, ses dones,
1: ses
0: no els
1: dones
0: homes.
1: Només,
0: no?
1: Eh? Clar.
0: Clar, i el problema d'això, de tenir treballs a temps parcial, és que després les dones al final acaben cotitzant menys.
1: Cotitzant manco, clar.
0: Per tant, tenen menys jubilació després i tota una sèrie d'altres problemes que venen derivats d'això, no? Bé, vull dir que no està gens acabat l'assumpte ni està tot fet.
1: Ens queda molt per fer.
0: Està tot per fer.
1: Està tot per fer i el primer de tot és treure'ns les culpes també a
0: també,
1: nosaltres mateixes.
0: També, bueno, un programa que podem fer.
1: La culpa,
0: la
1: no?
0: La culpa.
1: Podem dedicar una a la culpa.
0: Sí.
1: Bueno, pues ara en breu xerrarem del panorama, del context a Menorca d'aquesta industrialització i de centrada en el món laboral de sa dona, però abans posarem una cançó d'Anna Tracy Chapman, avui anem amb clàssics, Woman's Work, que bueno, és una cançó que va treure l'any 1992-93, si no vaig equivocada, i sa lletra diu algo així com «De bon matí ella s'aixeca, sa feina de sa dona no s'acaba mai». I no és perquè ella no ho intenti. Està lluitant una batalla sense ningú del seu costat.

0: La proliferació de la indústria descalçat a Menorca va procurar que la dona entrés de ple en el món de la indústria. Però no només descalçat, també de la indústria textil o la de la plata. Avui en xerram amb la Montse Marquès Marroquín, historiadora, a qui ja tenim amb nosaltres en els micròfons de Ràdio Far. Benvinguda, Montse, moltíssimes gràcies per ser aquí.
1: Hola, moltes gràcies a vosaltres per haver-me convidat.
0: La Montse Marquès és de Ciutadella, Ciutadella de Menorca, és historiadora, llicenciada en Història Contemporània per la Universitat de Barcelona i és autora de dos llibres molt interessants al voltant del tema que parlam avui a Arizones. Dones i sabates, el paper de la dona en el procés de la indústria del calçat a Ciutadella, Menorca, al segle XX, i l'altre llibre és La dona en la indústria menorquina, segles XIX i XX. Els dos llibres els podreu trobar a la xarxa de biblioteques de Menorca i us recomano fer-ne una ullada perquè estan replets de dades i de fotografies molt il·lustratives. Els dos llibres són molt interessants, com dèiem, perquè d'ençà de les primeres fases de la industrialització, les dones van exercir, no només a Menorca, òbviament, un paper molt destacat en la indústria, entrant a treballar a les fàbriques o fent tasques considerades menors, però molt necessàries des de casa o des dels petits tallers. Sovint, la historiografia, però, ha obviat o ha oblidat aquest paper de la dona, la importància de les seves funcions i el notable grau de consciència obrera que van aportar a tot el moviment obrer. Montse Marquès Marroquín desgrana tots aquests aspectes i d'altres en aquests dos volums. Montse, la primera pregunta és evident. Per què te vas interessar per aquest tema de la nostra història recent i quin va ser el teu principal objectiu en realitat en realitzar aquests dos estudis?
1: Bueno, l'interès inicial per a aquesta temàtica va venir perquè quan vaig acabar la carrera d'història, el darrer any van fer una assignatura que es deia microhistòria, que és història contemplada des de sectors minoritaris que no estan explicats a la història que tots coneixem com oficial. I dins d'aquesta microhistòria entra la visió de la història vista per les dones, per els indígenes, per les classes populars, que són els sectors que normalment no es contemplen. I arrel d'aquí vaig sentir un interès i vaig acabar fent un màster que es deia història en femení. I me va encantar. I havia de fer un treball de final de grau i vaig dir, per què no el faig aplicat a Menorca? I com que ven de família sabatera per part de pare, sàvia meva i les meves ties han fet de sabateres, quan vaig posar-me a investigar vaig veure que no hi havia res. I bueno, una cosa va dur a l'altra i vaig acabar fent una mica una història de les dones de Menorca que no hi era fins ara i després també un petit homenatge a nivell familiar.
0: Clar.
1: Són els objectius principals.
0: I com te vas documentar? Quines van ser les teves fonts?
1: Bueno, no va ser gaire fàcil perquè, com has dit tu, a la historiografia no hi ha molta documentació relativa a les dones. Sí que es veu que els anomenen, per exemple, dins el procés de celebració d'una sabata, els anomenen, però no hi ha un estudi de la funció real que van tenir ni de la importància que implicava que elles fessin feina dins l'indústria. I, bueno, sí que es veu que me va costar molt, però vaig tirar de la font oral, diguéssim. Vaig començar a fer entrevistes i enquestes a dones que encara estaven en actiu i me va servir moltíssim. I això després ho vaig complementar amb algunes dades que vaig trobar publicades i vaig fer el volum que el primer que ets anomenat de Dones i Sabates.
0: Que interessant, sobretot aquesta part, no?, d'entrevistes orals.
1: Sí, me va encantar. Sí,
0: clar,
1: sí, sí.
0: Les vas enregistrar?
1: Sí, ets a tenc totes gravades, sí, te vaig enregistrar i després els vaig, bueno, transcriure per el llibre i la veritat és que està molt bé. I vaig fer unes 100 enquestes també i, bueno, vaig poder, el manco apropar-me una mica en el món de la dona. Sí, sí.
0: Perquè parlar de la història de la indústria a Menorca i no parlar del paper de la dona, què suposaria, què suposa?
1: Bueno, suposa una visió de la història totalment esbiaixada, perquè hem de tenir present que les indústries, ja sigui la de calçat, tèxtil, de plata, totes van necessitar la mà d'obra femenina. De fet, feien quasi la meitat de la feina elles i me sembla increïble que els mèrits només se puguin dur sabater de banqueta o després altres que representaven més el que era la fabricació i elles no constaven. I, bueno, es mereixien també un reconeixement.
0: Si pots, mos podries fer una breu introducció en el context socioeconòmic d'aleshores perquè els oients es facin una idea de la Menorca dels segles XIX i principis de XX.
1: Bueno, és un context que hem de tenir molt present que hi va haver molts alt i baixos polítics i econòmics i això generarà unes penúries que la societat menorquina els costarà molt de remuntar. Si començant pel segle XIX, ja iniciant el 1802 amb el Tractat d'Amiens, que a Menorca passa de la corona espanyola, això els generarà un prejudici molt gros a nivell econòmic, perquè amb la franquícia de la dominació anglesa tenien uns permisos comercials i marítims que a passar la corona espanyola perdran. I després també a nivell d'agricultura, que era sobretot el sector on tenia més importància, el monopoli passarà en el camp castellà. Per tant, això farà que molta societat menorquina migri a les Amèriques, a les Antilles, els hi deien.
0: D'acord.
1: I arrel d'això serà quan s'arrencarà, quan tornin aquests indianos que els hi deien, que seran aquests emigrants que vindran amb un capital econòmic i uns ensenyaments de coses que han après per Estats Units i per Cuba i Puerto Rico, serà quan realment s'iniciarà la industrialització aquí, que això està enxerrant de mitjans des de nou. I clar, arrel d'aquí arrencarà sobretot la fabricació d'escalçat i després ja vindrà seguida d'altres com la tèstil, la de monedes de plata, acompanyada també electricitat, gas, bueno, hi haurà un sector secundari molt potent a partir de mitjans d'aquest segle que anarà evolucionant amb alt i baixos, com he dit, polítics i econòmics, perquè estem xerrant de que quan comenci el segle XX hi haurà la Primera Guerra Mundial, després hi haurà la Guerra Civil Espanyola, que nosaltres per ser desbandu republicà ho patirem molt més, hi haurà la Segona Guerra Mundial, després el franquisme, i clar, és una evolució que si, per exemple, en el món del camp depèn molt de les males collites o dels temps de la meteorologia, el sector industrial dependrà totalment dels factors polítics i econòmics, perquè només de matèria prima, segons la situació que es vivia, ja no la rebien.
0: Clar.
1: I ja quedaven sense poder fer feina. O, per exemple, a finals del segle XIX, en la pèrdua de Cuba com a colònia, hi va haver una crisi tan grossa perquè van perdre un mercat molt important que molts de marroquins van haver d'emigrar a Algèria.
0: Mm.
1: I, bueno, això seria una mica les condicions en les que es trobava la dona, bueno, la dona, no, la població en general,
0: A Menorca
1: en aquest temps.
0: La industrialització igual va arribar un palet més tard, però va arribar i va arribar amb força, no?
1: Sí, va arrencar mitjans des de nou, realment. Mm.
0: Apuntes que a finals del segle XIX la quantitat de mà d'obra era tan alta que la meitat de la població menorquina es dedicava a la indústria de la sabata. Però no només de la sabata, també hi havia la indústria del gas, l'electricitat, la construcció de vaixells, la indústria textil, la de monedes de plata, com deies, no? O sigui que hi havia una gran varietat de...
1: Sí.
0: De com va fer canviar també un poc el paisatge urbà i les migracions del camp cap a la ciutat? Això devia afectar també,
1: sí,
0: no?
1: Sí, moltíssim. De fet, és que moltes de les persones que feien feina al camp van acabar compaginant que eren les feines de pagesos amb feines de indústria, que baixaven en el poble, carregaven les feines del sac de feines i feien fora hores a casa seva per poder augmentar una mica el seu jornal. I després, de cara al jovent, hi va haver una migració total cap al poble, perquè, clar, això que va suposar per moltes persones, primer ajudar la família en el sosteniment familiar si tenim en compte la situació que es vivia. I després també una independència molt grossa de tenir un sou que també depenia molt de la feina que tu feies i pel que fa a les dones això va ser una independència molt grossa perquè es podien fins i tot pagar la dot. Després es pagaven, ajudaven a la família, com he dit, però també tenien el seu propi raconet per anar fent coses. Inclús una entrevista un senyor em va dir que me vaig poder comprar el meu primer abric de panyo. Això era superimportant. I després ja més endavant es pagaran el carnet de cotxe, el carnet de conduir. I clar, va ser una arribada, una injecció econòmica bastant important. Sí.
0: Un canvi de paradigma,
1: total,
0: quasi, no?
1: Total, sí.
0: Quines van ser les principals indústries on apareixen les dones i quins papers o tasques desenvolupaven? Perquè, com deies, no era la sabatera, la dona, no?
1: No. Per exemple, si començant per la indústria descalçat, des dels principis va marcar molt una divisió sexual del treball, que vol dir que s'hi tenien unes feines assignades a elles i, sobretot, elles quedaran reconegudes com la juntadora, i s'embauladora. Jo, si voleu, després us explico una mica en què consisteix.
0: Sí, s'ajuntadora ho puc entendre, sí. Però s'embauladora no sé. Va. Digues, digues.
1: Menorca va tenir una peculiaritat que era que convivia entre els sistemes de treball. Mm-hmm. Des de casa, que és d'on es coneixia inicialment, que era el pare era el sabater de banqueta, mm-hmm. que era qui era reconegut pròpiament com a sabater, i després en el seu entorn hi havia tots els membres de sa família, des dels fiats i ses fietes a sa dona, que tots l'ajudaven a acabar per ell, diguéssim. Això conviurà amb un altre sistema que seran els tallers, que seran els que hi haurà abans de ses fàbriques o quan les fàbriques ja estiguin establertes, fàbrica que dèiem, el propi edifici que tots coneixem com a
0: exacte.
1: Fàbrica.
0: Els tallers són com un lloc més reduït,
1: sí,
0: no?
1: Sí, els tallers seran com a cotxeries, mm-hmm. que seran les petites fàbriques que després s'acabaran convertint en les grosses, i quan les grosses existesquin, les petites fàbriques aquestes quedaran com a zones dedicades a les dones.
0: D'acord.
1: I elles treballaran des d'allà, no conviuran.
0: Des dels tallers.
1: Des dels tallers.
0: Vale. Elles no aniran a la fàbrica,
2: amb els homos.
1: Clar, i aniran un moment donat, però després tornaran a ser, quan augmentis treball, tornaran a quedar en els tallers.
0: D'acord.
1: Diguéssim. I les ajuntadores seran les encarregades d'unir les peces de pell a fi de crear el model de la sabata que s'ha dissenyat.
0: Okay.
1: I després les embauladores són que això és una feina que, per exemple, en el cas de lo fan els homes i en el cas de Ciutadella les dones. Uh-huh. Perquè Ciutadella s'especialitzen en calçat femení i els homes, en calçat masculí. El calçat masculí és més feixuc i l'embauladora era l'encarregada de repassar que tot el parell estigués bé sense cap de tara ni cap cosa a repassar i ficar-lo dins la catxa. La paraula embaular ve de perquè antigament, quan ja els tenien dins la catxa, els posaven dins uns recipients de fusta que es deien baúls per embarcar cap als mercats exteriors.
0: Oh, wow,
1: i es diuen embauladores per això. I aquestes feines dins el món descalçat estaven totalment assignades a elles. De fet, si volien fer alguna feina que fos pròpiament masculina, com per exemple seria el cas dels teadors, mm-hmm. no estava gaire ben vist. Vaig entrevistar una senyora que va ser teadora, però clar, que va passar que quan hi havia feina primer la donaven en els homes i ella moltes vegades quedava sense... Ja. Havia de fer altres coses.
2: I estava més ben pagada, aquesta... bueno, la feina de tallar, per exemple, comparat
1: sí,
2: amb...
1: Sí, clar. No, és que, sí, el sou també era molt diferent, perquè clar. Després les dones també seran les que acabaran fent feina a domicili, seràs treball submergit, que això també implicarà un sou més baix i no podes estar assegurada, sí. I en el cas de monedets de plata, la fabricació dels monedets serà íntegrament feta per elles, mm-hmm. excepte darrera hora que posaran la gafa de dalt, que es diu desmoneder, perquè inicialment eren sacs.
0: Exacte.
1: I després els homes passaran a la fàbrica a posar la gafa.
0: Jo me'n recordo d'aquests sí. moneders menorquins. Sí. Era una preciositat, sí. era un treball sí. d'orfebreria únic.
1: Sí. I molt minuciós i laboriós. I, a més, es traien els ulls perquè havien d'estar molt, molt... havien de fixar ser molt ben l'elaboració.
0: O sigui, elles elaboraven gairebé el 90% del producte.
1: Sí, es posaven la gafa.
0: I ells posaven la gafa.
2: I el nom. I la firma.
1: I és molt curiós perquè vaig poder trobar un document on consta que cobraven els homes i les dones, i la veritat és que, bueno, bastant injust, perquè clar, les dones feien quasi tot el treball i els homes cobraven molt més. I els hi posaven la plata quan els hi duen i quan s'enduen la feina a fi de que no s'haguessin quedat cap trosset de plata.
0: Ostres!
1: I també hi ha una anècdota que us vull comentar que també em va agradar molt, perquè quan estudiava la indústria dels monedes de plata vaig llegir un llibre d'una senyora que anava Margarita Caules, que va escriure un llibre sobre aquest tema, i comento una anècdota que va venir una família de fora, de Castellana, a viure a Mó,
0: uh-huh.
1: Per cercar feina, diguéssim, van emigrar cap aquí a cercar feina, i la dona, al cap d'un temps, li diu a l'home que se'n vol anar de Mó, que no vol seguir vivint allà, per dues raons. La primera, perquè quan anaven al mercat no l'entenien xerrant en castellà. I la segona era perquè deia que se moria molta gent en aquest poble, que es moria molta gent i que ella no ho veia clar.
0: Uh-huh.
1: I va resultar que aquestes senyores fosquets, quan passava pels carrers, darrere totes les cases, veia un llumet encès, que era la llumeta que empraven les dones per fer els moneders, i ella es pensava que era el llumet de velars difunts.
0: Wow.
1: I ho vaig trobar, la veritat, molt curiós. Perquè
0: supercuriós, clar.
1: La realitat era brutal, és a dir, quasi cada casa hi havia dones fent feina fins a altes hores del vespre, soldant unes peces minúscules de plata. I, bueno, això es va convertir en una... bueno, com ho has dit tu, són peces d'orfebreria superimportants que van estar de moda molt de temps.
0: Molt de temps.
1: I van donar moltíssima feina.
0: Sí, sí. I també hi havia la indústria tèxtil, no, Montse?
1: Sí, la indústria tèxtil també va ser molt important i majoritàriament la mà d'obra era femenina. Tant podem xerrar dels tallers de modistes i brodadores que feien moltíssimes hores i de fet van ser de les primeres que van reclamar una reducció d'horari i un sou més digne.
0: Uh-huh.
1: Però també no podem oblidar la fàbrica de la industrial maonesa que es va crear a Cala Figuera, es va construir allà el 1856, que aquesta fàbrica va ser un referent a nivell espanyol de producció i quasi tota la plantilla era femenina i infantil. I bueno, també van fer una feinada i en situacions d'entorn laboral perillós i en salaris molt, molt baixos.
0: És a dir, van fer una feinada en quant a lluita sindical, vols dir?
1: Sí, sí. Eren els qui... Aquesta fàbrica va ser també, a part que referent, va ser un exemple d'explotació laboral.
0: Uh-huh.
1: I la primera vaga obrera que es va dur a Menorca va ser arrel de que les dones es van rebel·lar, de que no podien aguantar més la situació que vivien a la indústria, i arrel d'aquí van acabar creant fins i tot una societat obrera.
0: Wow.
1: El 1873, i va ser en aquesta fàbrica, on quasi tot eren dones i fiets i fietes.
0: Sí. Molt bé, per aquestes dones menorquines.
2: Se me posa la pell de gallina.
0: Home, imagina't-ho, fiets i fietes i dones fent feina en condicions que segurament eren paupèrrimes.
1: Sí, s'enduen, de fet, s'enduen els nadons, els encunes, i s'enduen el germanet gros, que devia tenir 3 i 4 anys perquè cuides el nadó per ell seguint fent feina, i que els fiets respiraven aires tòxics i fins i tot aquests... Els més majorets ja feien feina allà amb maquinària, com telers i coses que... Hi va haver molts accidents, hi va haver molta...
0: Clar, estem xerrant d'un moment en què segurament la legalitat tampoc no...
1: No, clar, clar, clar. Estem xerrant
2: no existia.
1: Estem xerrant d'uns inicis d'aquesta industrialització i tot això no es contemplava. La gent tenia molta necessitat d'anar a fer feina, se la requeria com a mà d'obra i bueno... Fins que generes una consciència de dir que estan passant, és una situació molt injusta, el que prioritzes és poder sobreviure i bueno,
0: sí,
1: feien
0: sí.
1: Moltíssimes hores, partien de matinada cap allà ja.
0: Relacionat també amb aquesta precarietat, comentaves abans que precisament en el procés d'industrialització de Menorca, que és molt particular, conviuen les noves fàbriques, com deies, amb antics tallers i també amb el treball domiciliari.
1: Uh-huh.
0: Aquest últim, majoritàriament acumulat per la dona, com comentaves, està estretament relacionat amb l'economia submergida, que va ser, i és... parlem clar, una forma d'explotació del nostre sistema capitalista, no? Què suposava això per la dona?
1: Bueno, això va ser molt perjudicial per la dona perquè, clar, elles han de pensar que no estaven assegurades. Això implicava que no tinguessin dret a seguretat social fins que no es casaven. I elles feien feina escarada. Escarada vol dir que elles cobraven a tantes parella, tant la feina feta. Si elles es posaven malaltes aquella setmana, no podien cobrar res perquè no tenien els parells enllestits quan passava s'encarregat a cercar-les. Després, quan també me vaig donar compte quan vaig fer les entrevistes, que és una cosa positiva, que entre elles feien molta pinya, hi havia molta complicitat i molta solidaritat dins de castellers.
0: S'ajudaven, no?
1: Sí, la que quedava més tota sort era la que feia feina a casa seva, perquè, clar, si no podia dur a terme totes les funcions que se'ls tenia previstes dins el sistema patriarcal, clar, elles quedaven que no cobraven res. Clar que passava, un pas d'evolució de la dona era, de petita començava o aprenia l'ofici a casa seva, evidentment no anaven a escola, aprenia l'ofici a casa seva, moltes vegades anaven amb una senyora que els ensenyava, que li deien sa mestressa,
0: uh-huh.
1: I un cop ens deia ensenyada, que durava un any o dos, com a molt, entrava a fer feina dins les fàbriques o els tallers.
0: De fietes, podem xerrar de fietes de 11, 12 anys,
1: sí.
0: Tranquil·lament.
1: Sí, sí, els ensenyaven i es convertien en mosses. Les mosses anaven aprenent fins que ja tenien el grau i ja eren ajuntadores. Elles després es festejaven i tot el que fos, i quan es casaven tornaven a casa seva per poder complir les tasques que els tocava d'esposa i després de mare,
0: uh-huh.
1: I perquè aquest treball remunerat era un mes a mes.
0: Clar.
1: Amb les no estar assegurades i l'economia submergida, els sous eren molt baixos, no podien cotitzar. Clar, que va passar que jo a les entrevistes el que me trobava eren moltes senyores que me deien, jo és que tens 65 anys i no tens jubilació. i jo ara he de seguir fent feina fora hores que me duen a casa per poder treure algun jornal, perquè sí que es ve que darrere hores van acabar donant d'alta perquè la legislació es va posar més ferma, però no tenien prou anys cotitzats i moltes dones encara ara tenen una edat i segueixen fent feina en la Singer que tenen a casa seva per poder una mica compensar.
2: Bé, al final és com un poc el que xerràvem al principi de, bueno, en la teva introducció, no? Que per una banda ha estat una manera de tenir més llibertat econòmica, però a la vegada ha estat una trampa, no?, per les dones, perquè no van deixar de fer totes les tasques que feien fins a aquell moment, que era fer la feina de casa, cuidar dels fiets, fins i tot es portaven a la fàbrica, no?
1: Clar, va ser com una tercera jornada afegida, a part de les dues que tenien, una tercera afegida. Sí.
0: En quin moment es crea el moviment obrer menorquí? Amb quines lluites o reivindicacions? Com deies, la industrial maonesa, això va ser molt important i supos que va ser com estret de sortida, no? Mm-hmm. Però després es va generar un moviment obrer menorquí, hi va haver la gent, això, se sindicava, hi va haver moviment o van recular també?
1: No, Menorca, de fet, va ser una illa bastant reivindicativa. El moviment obrer, pròpiament, com coneixem, es va generar a finals del segle XIX. Al principi hi havia unes reivindicacions puntuals, sí que es va acabar començar tot amb aquesta vaga, 1873, però la primera vegada que s'ajunten és el 1902, en la Federació Obrera de l'illa de Menorca. El que passa és que tenien dirigents molt potents, hi havia persones de pensament anarquista que lluitava molt per aquests obrers i també moltes dirigents feministes que van influir molt damunt les treballadores de Menorca, com a Belén Sàrraga, na Teresa Claramunt.
0: Uau.
1: Tot això a través d'un diari que es deia El Porvenir de l'Obrero, elles estaven molt informades, seguint els mítings, i tot això també els hi va donar molt de coratge.
0: És a dir, que el paper de la dona va ser important, també.
1: Va ser molt important. Elles, per exemple, quan es va fundar la Federació Obrera, clar que el percentatge, me diràs, és una mica diferent, però bueno, ja van començar amb 150 homes i 35 dones. Vull dir, elles ja van entrar de ple.
0: Wow.
1: I moltes de les vagues que van fer, els van fer elles pel seu compte. I això també ho vull insistir, perquè les dones sempre es van solidaritzar en les demandes dels homes, perquè qui més que manco tenien un familiar que reivindicava i elles els van acompanyar, però els seus els van dur elles de tot soles. Per exemple, hi ha una vaga superimportant.
0: Els homes no se'ls hi sumaven, eh?
1: Bueno, als homes els interessava que les dones formessin part del seu moviment obrer i moltes vegades els secundaven en les vagues perquè com més quantitat de persones hi havia que reivindicaven, més pes tenien.
0: Clar.
1: Però bueno, com que també eren unes feines molt diferents, cadascú defensava un poc la seva banda.
0: Clar.
1: I les dones, quan hi havia manifestació dels homes, eren totes allà, i les dones, quan tenien manifestació, eren elles.
0: Clar.
1: I una de les més importants va ser també el 1912, la desvaga de les bosseres de Mo, de bosseres de Monedes de Plata.
0: Exacte.
1: que va creant una societat obrera pròpia, que es deia Solidaritat, i elles van aconseguir que no hi hagués ni una treballadora que fes feina en aquell moment, perquè elles es van plantar i el que van fer els empresaris va ser dur la feina a altres bandes d'altres pobles de Menorca, i elles van fer tal pressió i es van expressar tant que van aconseguir que tots els pobles es plantessin a la vegada a fi d'aconseguir unes millores salarials i d'horari.
0: Uau, mira, se'm posa la pell de gallina.
2: Perquè després,
0: bravo, per aquestes dones
2: perquè després diguin que, o sigui, ara que estem en un moment que es posa molt en dubte, no?, tot això, i que no, bueno, que estem com un poc adormits, no?, amb el tema de reivindicar segons quines coses, i al final és, bueno, és tan fàcil i tan difícil com organitzar-se, no?, i anar tots a una. Que...
1: Sí, no, i van anar a una, i van anar. El que passa és que, clar, cada un tenia les seues necessitats. I,
2: clar, però, bueno,
1: i
2: mira... això ara mateix, en el context global, a sí. nivell de treball que estem visquent, sembla com d'un altre planeta,
0: sí.
2: pràcticament, bueno, no d'una altra època, no?
0: Estem molt més dispersos, no?
1: Sí,
0: les feines han canviat molt, els contextos laborals també han canviat molt.
2: Moltíssim.
0: I crec que els interessos són tan diferents que costa molt posar-se d'acord, sí. De dediques un capítol molt interessant en el tema de l'educació, de la formació de les dones i de les fietes menorquines. Escrius que la majoria de les treballadores no sabien ni llegir ni escriure, gran part d'elles, perquè havien hagut de fer feina des de dalt, des d'edats molt primerenques. Què fas, Moviment Obrer, per compensar aquesta pèrdua? Com es formen, finalment, aquestes fietes?
1: Bé, aquí aprofito per dir que no me vull fer publicitat, però el mes de juny es publica un llibre que he fet nou de la mateixa col·lecció, que és de la dona dins indústria, que el dedica a la dona i l'educació a Menorca.
0: Molt bé.
1: Perquè, bueno, també
0: m'has robat la meva última pregunta, que era què tens en marxa? Ah, molt bé, molt bé, fes publicitat.
2: Això vol dir que t'haurem de tornar a convidar.
0: Exacte. Ah,
1: sí, perquè me vaig donar compte, real de fer aquest, que també hi havia tot aquest camp de l'educació que també era...
0: És interessantíssim.
1: Que sí, també, sí. Bueno, he trobat més historiografia que en el tema de la indústria, però, bueno, com que hi havia tantes situacions i classes socials i perspectives que es havia de tenir de la dona, que se li donava una formació a una altra. Mm. En aquest cas, les classes populars no van tenir accés a l'educació. Si algun membre de sa família havia d'anar a escola, era fiat. Sa fiata ja se la posava directament a ajudar sa mare i a fer feina. Què van fer des del Moviment Obrer? Des del Moviment Obrer hi va haver molta reivindicació perquè creien, com que tenien unes idees molt més innovadores, creien que sa formació i sa evolució de sa persona com a ésser dins la societat havia de passar per sa educació i sa formació. Mm. És a dir, havien de créixer i evolucionar com a societat i havien d'estar tots formats, homes i dones. Clar, l'educació no era la mateixa, evidentment, però des de les societats obreres i des dels ateneus, sobretot, van fer molta feina als ateneus dels pobles. L'Ateneu del Castell és un dels més representatius.
0: Molt bé.
1: Perquè feien classes nocturnes i organitzaven tota una mena d'activitats a fi de que les fietes es poguessin formar. I també es va fer des d'un entorn més catòlic i conservador, però que també me sembla important destacar, que van ser dones benestants que des de la mentalitat catòlica, com a voluntàries, com a ajudants, organitzaven classes per ses fietes. Sí que es ve que es formaven dins la religió catòlica perquè fessin la comunió i perquè tot això, però també es ve que es van mostrar a llegir, a escriure, i per part d'elles reconèixer un mèrit enorme de pensar que n'estaven fent feina tot el dia i després se n'anaven al vespre a classes nocturnes o dominicals, que era l'únic dia que tenien descans, se n'anaven a escola.
0: Sí, sí.
1: No sé si ara seria impensable pensar que després d'una jornada unes fietes, les al·lotes joves, anat allà a escola, però sí.
0: Sí, sí, després som el sexe dèbil, saps? Sempre hem tingut el doble de feina en tot. Bé, en conclusió, idò, la dona obrera menorquina no dista tant de qualsevol altra obrera del món, no? Dinàmica, emprenedora, implicada en les lluites i en la formació. Gràcies a ella som on som avui, també, de qualque manera.
1: Sí, totalment. Jo he quedat molt sorpresa. La veritat és que a vegades va bé fer un repàs en el passat per veure d'on venim, perquè hi ha una lluita i hi ha un esforç i un sacrifici i una implicació per part d'elles per poder sortir d'on eren i arribar a on són nosaltres, que no sé si a vegades els hi tenim prou reconegut.
0: Exacte. Moltíssimes gràcies, Montse, per la feinada que fas. I gràcies per haver vingut avui en els micros de Radio Far.
2: Sí, moltes gràcies. Ha estat moltíssim interessant.
1: Sí, m'alegra molt. Gràcies.

0: Bueno, Gavi, ja som aquí, ja hem arribat a la teva secció.
1: Sí, que felicitat. Quina alegria poder tornar a fer el programa, poder tornar a fer aquesta secció, poder tornar aquí. De fet, volem fer menys feina i més programa de ràdio.
0: Venga.
1: O que la nostra única feina sigui el programa de ràdio.
0: Això seria brutal, no?
1: I que tota la...
0: cobrar per fer aquest programa de ràdio, però un sou?
1: Un sou molt important.
0: Sí, sí, sí.
1: I que la resta de coses, per exemple, jo què sé, dinar, sopars i tota la resta de coses ho faci el chat GPT.
0: Venga.
1: No? Pues, escolta'm, m'ha encantat l'entrevista aquesta.
0: Molt bé, sí. Molt interessant, molt. La Montse. Però sobretot es descobrir que, bueno, que no és tan estrany en realitat, no? Però veure que sa dona menorquina del segle passat i anterior no era aquella dona sotmesa i conformista i conservadora i tancada, no? Sinó
1: o no només això, sí, exacte. Sí, no només això. No?
0: Exacte.
1: I després l'altra cosa que amb la que m'he quedat és que ella explicava que quan comença, bueno, quan decideix escriure aquests llibres, diu, fa com un estudi en una, com una assignatura que es diu microhistòria.
0: Sí.
1: I és fort perquè ses dones, que són la meitat de
0: sa població, formant part de sa microhistòria,
1: vale? Sí,
0: com ses ètnies,
1: sí.
0: Com
1: fiets, dones, gent d'un altre color, microhistòria. En fi.
0: Pues som-hi.
1: Mira, per tal d'introduir les recomanacions d'avui, em voldria fer ressò de les paraules del periodista Israel Merino, que en un article del Diari Público, del Dia del Treballador, abogava per abolir el trabajo.
0: Molt
1: abolir
0: bé.
1: El trabajo. Queremos abolir el trabajo, como lo hemos dicho antes, abajo el trabajo. Sí, amigues i amics, el treball no dignifica. És una mentira.
0: És una fal·làcia que ens han venut perquè mos ho creguem que val la pena, xica, mos posar despertador per anar a fer feina pels altres.
1: No dignifica en absolut. És a dir, el que volem és reduir al mínim les hores de feina de tots, perquè ara tenim molt d'aparatos que poden fer moltíssimes coses per nosaltres, i viure la vida... No?
0: Bueno, i connectar amb el que tens a prop i intentar viure del teu entorn més pròxim sense... Bueno, no sé, jo crec que... Bé, tampoc ara desertarem sobre...
1: No, perquè hem xerrat molt d'això, veníem xerrant d'això, pes camí, no? No passa res. Però bueno, la conclusió...
0: Todo mal. La conclusió és que el món va fatal.
1: La conclusió és que el món va fatal i todo mal i abajo el trabajo.
0: Venga.
1: Ja ho hem dit.
0: I si no,
1: aquesta és la primera recomanació d'aquest programa i d'aquesta temporada. Abajo el trabajo. I si no, que li preguntin a les dones protagonistes d'aquestes dues històries que... te porto i us porto avui aquí.
0: Molt bé.
1: Pues en primer lloc, com dèiem al principi del programa, un documental que recull la lluita que van emprendre les treballadores de la neteja en diferents ciutats d'Espanya per tal de millorar les seves condicions laborals.
0: Exacte.
1: El documental aquest es diu Hotel Explotación Las Kellys i va ser realitzat per Georgina Siskeia l'any 2018.
0: Jo voldria afegir un apunt, perdona, i és que, bueno, na Georgina, que és una periodista reconeguda, també va comptar en el muntatge d'aquest documental amb un super mega amic meu que vull saludar des d'aquí, en Roger Lapuente, va ser
1: muntador
0: i segon càmera i realitzador d'aquest documental.
1: Ostres, és que és molt emocionant, eh?
0: Sí.
1: És molt emocionant,
0: sí,
1: el documental. És molt emocionant.
0: Pues, i molt necessari.
1: Sí, i jo crec que, bueno, em sembla que va com manella el dit per enllaçar aquests inicis de la dona en la indústria, no?, que explicava la Montse, la Montse, amb aquestes dones que en realitat podrien considerar les nostres obreres modernes.
0: Total,
1: no?
0: Sí.
1: Menorca viu del turisme, com tots sabem, o una part molt important de Menorca viu del turisme, per la qual cosa estem parlant d'una feina... d'una feina que serveix de suport a no poques famílies a la nostra illa.
0: Exacte.
1: Per tant, és molt important entendre la realitat d'aquestes dones. Tots, totes tenim alguna amiga o coneguda o filla d'amiga o mare o el que sigui que ha treballat en algun hotel com a cambrera de piso.
0: Ens apel·la a totes.
1: A totes, exactament. La tasca que duen a terme aquestes dones és, tal com s'explica en el documental i tal com sabem tots aquells que hem estat en contacte directe amb el món de l'hostaleria, invisible i fonamental.
0: Exacte, supernecessari.
1: I per descomptat mal pagada, sí. És a dir, són les que estan pitjor de tots dins de la jerarquia de l'hotel, però realment la seva feina compta molt a l'hora de... o sigui, els clients, una de les coses que valoren més és com es troben l'habitació a l'entrar.
0: Exacte. O sigui, per tant, les haurien de cuidar molt més, no?, aquestes dones.
1: Sí, bastant més. Per descomptat, això, que estan mal pagades i, a més, exposades a abusos de tota mena. Recordem que el turisme és un negoci i els ingressos del qual representen aproximadament el 10% del PIB espanyol. Si ho hem de dir en euros, són 160.000 milions d'euros anuals.
0: Wow.
1: Un èxit que podem veure que no es tradueix en unes millors condicions econòmiques per a aquells que el sostenen sobre les seves espatlles.
0: Per aquelles, en
1: aquest cas. Sí. Mm. Les dades que s'ofereixen al documental són molt contundents. Un 71% de les treballadores declara prendre medicació a diari per tal de poder suportar la càrrega física que comporta la seva feina.
0: Brutal.
1: Moltes d'elles reben pressions per no perllongar les seves baixes, encara hi ha risc de cronificar les seves lesions. I això ho puc dir de primera mà, perquè tinc amigues molt properes que fan feina als hotels i m'ho han explicat. O sigui que intenten, per totes les maneres possibles, que aquestes dones no s'agafin baixes. O sigui, les pressionen molt per això, saps? Però, bueno, el capitalisme sempre en vol més de tu, no? Encara vol més, te vol treure suc fins al final i ara, a més, s'enfronten a un altre problema major, que és l'externalització dels serveis de neteja, en molts casos, en molts hotels, i una externalització que ha deixat a moltes d'elles fora de les plantilles dels hotels i, si és possible, encara amb menys drets.
0: Això de l'externalització, no només en el sector turístic, sinó en qualsevol altre sector, és com una malaltia crònica, ja. No? Que arriba per anar... Una malaltia degenerativa, perdó.
1: Sí.
0: Que arriba per anar-se carregant tots i cadascun dels drets.
1: Sí, és que jo m'ha la sensació de que estem vivint un procés com d'involució, no?
0: Sí,
1: dins
0: sí.
1: De
0: deshumanització, no?
1: Sí, però a més d'involució total, és a dir, aquestes dones de les que parlàvem al principi del programa amb na Montse van guanyar tota una sèrie, van anar guanyant i adquirint tota una sèrie de drets que ara és com que s'estan com tornant cap enrere, no? Cada vegada estem fent, o sigui, estem treballant com si fossin esclaus, pràcticament.
0: Sí, sí.
1: No?
0: Hem de tornar a començar la lluita, no?
1: Sí, jo crec que sí. Sí, sí, sí. En aquest documental s'expliquen els inicis del moviment, d'aquest moviment de dones i com van anar calant a poc a poc en diferents ciutats. Jo trobo que hi ha pocs exemples més gràfics i senzills del que significa la sororitat i l'empoderament, en majúscules. Organització col·lectiva i lluita popular. O sigui, el veureu i realment se us posarà la pell de gallina.
0: Visca les Kellys.
1: Sí, visca les Kellys. Les Kellys, per una altra banda, són també bastant actives a Balears. Tenen una pàgina web que... no me l'he apuntat aquí, però bueno, que és molt fàcil de trobar. Si poseu Kellys Balears, sí. Ho trobareu en Google, en
0: sí,
1: Santa Google.
0: Sí, és molt fàcil. Jo avui de matí ho he cercat i és el primer que te surt.
1: I és probable que hagueu sentit parlar d'elles perquè a principis de l'any 2021 van gravar un vídeo anomenat Housekeeping, que es pot trobar a YouTube, amb una de les il·lustres convidades que van tenir al programa el desembre de l'any passat, del 2022, que jo no vaig poder venir perquè estava malalta i vaig plorar molt per no poder venir. Estic parlant d'una de les nostres slammers preferides, La mama fiera.
0: Sí, en aquell programa, de fet, em van parlar del sí. vídeo que havia fet amb les Kelis.
1: Exacte, doncs, pues, bueno.
0: De la iniciativa que els hi havien proposat les Kelis Balears i ella va anar a Palma, sí, sí. Realmente. Bueno, Hotel Explotación, les Kelis, a Filmin. Exacte. Apuntat.
1: Bé, la segona recomanació que us porto és Chicas e Instituciones, una novel·la curta de l'escriptora russa Daria Serenko, que a més és poeta i professora de literatura i també una activista pels drets de les dones i del moviment LGTBIQ+. I qui són aquestes noies? Bé, això ha estat, aquest llibre ha estat per jo un superdescobriment.
0: Chicas e Instituciones.
1: Sí, jo som una persona bastant flipada amb tot el tema rus, perquè com que...
0: La Gàbia és argentina, d'ascendència russa.
1: Bueno, lituana però,
0: exacte,
1: sí.
0: Bueno,
1: però la meva vida va estar bastant traspassada per els russos. Per tant,
0: de padres sempre... comunistes activistes?
1: Molt, sí, sí.
0: Sí, sí.
1: I, per tant, sempre que hi ha algun rus, hi haurà una russa per allà pel camí, jo sempre m'ho mir abans que passa, no? Pues, Chicas e Instituciones. Qui són aquestes noies, aquestes xiques? Pues aquestes xiques són dones que treballen en diferents dependències culturals de l'estat rus en l'era de Putin. I, bueno, sembla que és un tema que a priori podria resultar completament anodí i avorrit, però a través de la mordaç mirada d'aquesta autora es converteix en un llibre pràcticament de poesia. És que és una passada. Aquestes dones, invisibles, tant com les Kellys del nostre país, arraconades en una gran sala plena d'ordinadors, sense finestra i amb un empaperat que deixa veure un fullatge tropical i una cascada, que pot ser un poc un reflex, és una cosa així com molt, no molt sòrdida, reflex tal vegada del paisatge d'alguns dels seus somnis, aquestes noies pues, viuen immerses en una realitat que podria definir-se ni més ni menys com a realisme màgic rus.
0: No, és una... Quina por.
1: Sí. O sigui, les situacions a les que s'enfronten són al·lucinants, com a poc, saps? I realment te sembla que ha de sortir el coronel Aureliano Buendía de 100 anys de soledat per allà, però entre el fred, no? El rus. Tot molt fred i molt pelat, però això... Engullides per l'absurd dia a dia de la maquinària estatal, aquestes dones explotades i maltractades, situades en el grau més baix de la fèrria jerarquia patriarcal putinista, viuen la seva existència grisa, lliurades a tasques tan rocambolesques com falsificar l'assistència als esdeveniments que han d'organitzar o quadrar pressupostos impossibles que donen compte d'actes que mai s'han realitzat. O sigui, wow. És molt flipant el que els hi passa, en sèrio. O sigui, és com en plan, no pot ser, saps? I elles estan allà assegudes i no... molt tranquil·les, estan com molt resignades a la seva situació. I per moments tu les odies un poc perquè penses, tia, espavila, però per una altra banda te les estimes. Saps? No sé, és una cosa molt estranya. Jo, és com un viatge literari cap a les entranyes de la realitat postsoviètica que dibuixa una dona bastant allunyada de l'estereotip de senyora dolenta russa de les pel·lis de James Bond. Jo no sé tu, no sé si te recordes.
0: I tant!
1: Però, tal com jo record de la meva infantesa i adolescència, Occident havia construït tres tipologies de dona russa.
0: Ajà, a veure.
1: Per una banda, tenies les mares i les àvies aquestes amb mocador.
0: Totalment,
1: no?
0: Això t'anava a dir, amb sí. mocador de Montescap.
1: Sí, com les matriusques, baixetes, sí, rodonetes, sí. No? Molt bones ties, perquè vivien sí. allà al camp, eh? I estaven allà...
0: Inofensives.
1: Inofensives. Després, les oportunistes, que seria la típica russa un poc guapa o no tan guapa, que te contacta d'una manera molt estranya per WhatsApp, que tu no saps com té el teu nombre de telèfon, però no saps on, o per Twitter o per on sigui, i se vol casar amb tu.
0: Per diners.
1: Per diners. I després, les funcionàries soviètiques, que jo vaig conèixer en persona, he de dir... Unes senyores bees vestides de grisa, amb una dosi extrema de mala llet. No dic que no
0: sempre te miren en suspicàcia i amb cara de ets culpable d'algo.
1: Sí, exacte. No? I això existia. Us ho puc dir perquè jo vaig estar allà i això era de bé.
0: De primera mà ho vas
1: viure. De primera mà ho vaig viure. És veritat. Però aquestes dones no són així. Aquestes dones són dones normals. Aquestes noies... Sagnen, es traeixen, tenen supersticions, temors... I un ull de gran armà que controla tots els seus moviments mentre treballen. O sigui que, és que les has d'estimar. No pots fer una altra cosa, les has d'estimar. La pròpia Serenko, la pròpia escriptora, va ser una d'aquestes noies de les quals el tracta el llibre, perquè va treballar en una galeria d'art i una biblioteca estatals, d'on va ser acomiadada pel seu activisme polític, perquè era una tia superactivista. Per la qual cosa, el llibre és un relat en primera persona de les seves vivències. Ella, que les observa a la distància, diu en una de las seves primeras páginas: con todo, analizando las chicas, observándolas desde mi esquina arácnida, muchas veces me sorprendía el automatismo de mi mirada. Un tanto altiva, irónica, despectivamente cariñosa, mitificando la colectividad femenina como tal. Yo lo justificaba con lo que consideraba un estatus especial. Lo mío era temporal. A veces, cuando las miraba, malhumorada y recelosa, me parecía que las chicas solo existían hasta la cintura. Que lo que había bajo la mesa no eran ellas, sino una urdimbre de cables de multicolor transmitiendo señales a algún lugar más allá.
0: ¡Brutal!
1: Es total. Claro que es posible que aún odiara a las mujeres, además de sentirme atraída por ellas. O tal vez, en aquellos días, bajo la mesa, solo faltaba mi mitad. Bé, això és només una mostra de lo que és aquest llibre, que és de 100 pàgines, és molt petit, són com capitulets molt curts, és una passada.
0: M'encanta, fa moltes ganes llegir-lo, sí, sí.
1: En sèrio, és superguai, te'l deixaré ara mateix.
0: Molt bé.
1: Llegiu-lo i voldreu abolir el treball.
0: Això, tot aquest programa era per això, avui.
1: L'excusa d'aquest programa és exactament aquesta: abajo el trabajo.
0: Chicas e instituciones.
1: De Daria Serenko, editado por Errata Natura, que edita cosas muy guays. De moment no és a la biblioteca, ho vaig cercar ahir i encara no hi era. Però segur que si ho demanam o ho demanau, ho compraran.
0: Exacte, sí, segur. I si no, des d'aquí, xarxa de biblioteques de Menorca, que bueno, un aplaudiment des d'Arizona.
1: Un aplaudiment.
0: Us demanam que el tinguem en el catàleg.
1: Sí.
0: Bueno, i fins aquí ha arribat aquest primer episodi de la segona temporada d'Arizones.
1: No volia acabar, podem quedar?
0: Quedaríem a viure aquí davant d'aquests micros. Moltes gràcies a tots els i ses oients de Radio Far i d'aquest programa. Gavi, t'estim molt, molt feliç de tornar a compartir aquest viatge.
1: Jo també. No vull que s'acabi mai.
0: Mai.
1: Que jo tingui 65 anys o 70 o 80 i estigui aquí encara.
0: Bueno, sí, això ho podrem fer.
1: Sí, ¿verdad?
0: I tant, okay. Mare meva. I avui tancam amb una cançó, perquè no podia ser d'una altra manera. Una cançó que he trobat gairebé sense voler, però que me sembla que estava feta per tancar aquest programa, que es titula Abajo el trabajo. El grup és Ternura. I com sentireu, el seu estribillo és un nou himne nacional que es diu Es mi cuerpo, mi vida, mi tiempo. Fins una altra!
1: Fins una altra!

0: Bon dia a tothom i benvinguts una vegada més a Relats, el nostre programa especial en què pretenem endinsar-nos dins el món de la música popular i música d'arrel, sempre en diferents perspectives, sempre. Amb una post i un banc. Ho feim també, com ja sabeu, en s'escolta comentada de cançons que mos donen joc per xerrar de tantes coses, perquè aquesta música mos connecta, s'ho feim des de s'estima i no des d'una altra manera. Aquesta vegada ho proposam des d'una perspectiva diferent, perquè normalment estem xerrant de temàtiques específiques que mos ajunten, però avui tenim en nosaltres una persona molt especial i tenim ganes de xerrar amb ella des de sa trajectòria. Tenim així una de les veus més personals i també icòniques de la nostra música, unes veus segurament de les més consolidades del panorama musical. Bon dia, Anna Ferrer.
1: Bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé, emocionada.
0: Que bé, estem molt contents avui que estiguis aquí amb nosaltres, perquè, bueno, ja ho hem explicat, aquesta veu que ha recorregut no només Menorca, que s'inicia i veu de Menorca i s'ha projectat per tot.
1: Bueno, gràcies.
0: Ja hem explicat que avui l'experiència seran poques els vincles fil conductor del nostre programa, perquè Anna Ferrer, allò que ha fet ha estat cercar-se ella mateixa a través d'entendre d'on ve i quina és aquella música que l'ha feta ser allà on és, que seria la música en aquest cas d'arrel.
1: Totalment.
0: No sé si vaig encaminat cap allà.
1: Vas molt ben encaminat, sí, sí. Crec que a part sa tria de cançons, abans ho he pensat, com que xerra molt bé de... O sigui, sa manera en què anaran apareixent aquestes cançons i que d'on comencen i per on passen i on acaben, xerra molt del meu procés intern d'amor-odi, no? Amb aquell lloc origen.
0: Com influeix la música d'arrel en la maduració i la consolidació d'una veu pròpia, en aquest cas? Què t'aporta la música d'arrel? I com ho connectes amb la teva creació? Perquè, en el fons, també fas creació.
1: Sí, o sigui, jo crec que de base representa un lloc molt fort de partida, de com entenc la música, perquè la música real no és només un repertori, no és només una forma de cantar, sinó és un context en el que es dona, i crec que això és el més important per jo vinculat a la música d'arrel, que té a veure amb la comunitat, amb el poble, amb ser un material, diguéssim, no? d'unió de moltes generacions diferents, de molt de caps pensants diferents... Mm-hmm. Diria que això és el que a jo me genera addicció, aquesta tradició, no?
0: Que és una espècie de conglomerat, no? Que es va vestint a poc a poc, aparentment sense vincles entre ells, però que tot acaba tenint una veu única.
1: Exacte. I crec que aquest fet és el que a jo me genera addicció, perquè conec la música primer des d'aquí, no? Mm. O sigui,

0: Recordant també aquestes trobades amb gent cantant cançons, no són ses cançons de festa, sinó que són ses tristes.
1: Clar, absolut. Bueno, Menorca és un poble...
0: Té sa melangia incorporada.
1: Absolutament. Som una cultura intensa, diria jo, i que s'enorgulleix de sa nostàlgia, també, no? Que és part de sa identitat, i en sa música és molt notori, son.
0: En xerrarem més endavant, perquè quan es crea un gènere nou dins el món de sa música popular, que és sa tradició de sa música marinera, que mos ve de nou fa just 50 anys, s'incorpora molt ràpid, perquè té aquest sentiment de melangia. Llavors, mos hi bucam.
1: Total.
0: Mos hi deixem endur.
1: I després de la teva pregunta inicial, que crec que no sé si m'ho havia plantejat mai en concret, pensant en ses veus, o sigui, en com es genera una veu pròpia, que me sembla molt interessant això, crec que justament en aquestes trobades de Vega, en sa etapa de vida que jo els he viscut, segur que en una altra etapa de vida pues, s'hagués generat una altra cosa, però conflueix molt la influència de la música clàssica, perquè ja entren veus líriques en aquestes vegues, no? Jo he vist també molt la música marinera com una... diguéssim, com una realitat ja molt, molt consolidada, quan jo visc aquestes vegues, i encara hi ha reminiscències d'aquestes veus del camp, no? O sigui, hi hauria com aquestes tres vessants, però que conflueixen en un mateix espai i que són, per tant, per jo, part d'una mateixa cosa. I ara pensava com de molt aquestes tres referències en realitat alimenten la meva forma de cantar, no? I això és molt interessant. És a dir, no ho havia pensat mai des de només la perspectiva de la construcció del veu, del so d'una veu pròpia, no? Com... I me sembla interessant veure com aquests tres eixos realment alimenten la lírica, la cançó marinera i la veu del camp, en com jo entenc la veu.
0: Molt bé. Molt interessant.
1: Gràcies, Joan.
0: Cadascun d'aquests tres elements mereix un programa sencer.
1: Absolutament.
0: Perquè es ve que segurament el món líric dona un toc molt diferencial a la tradició menorquina en oposició a altres tradicions molt properes com la mallorquina, la catalana, etc., de la qual tenim tantíssims vincles, però aquesta com es viu el món líric, que també té a veure amb les emocions, evidentment, és bastant tan espectacular. Tenim autors que fan cançons líriques que s'introdueixen i queden ja... Són cançons que queden marcades dins el repertori tradicional.
1: Sí.
0: I són cançons d'autor molt, molt clares, d'autor.
1: Totalment. I també com el món líric, diguéssim, ha esdevingut popular a Menorca, no? Vull dir que això és fort. Jo, una de les coses, dels fenòmens que més m'al·lucinen és com qualsevol proposta que neix sense cap pretensió, sempre... Bueno, o en principi, acaba sent escollida per el poble com una cançó popular, com una recepta popular, com què és el que fa que hi hagi un consens no pactat, inconscient, no? De que una cosa passa el filtre dels temps i esdevé identitat i esdevé fet popular, no? Això és molt fort, és molt impactant, no?
0: Ho és, ho és. Anem a parlar de trajectòria. Perquè l'Anna Ferrer comença molt jove, veu de la cultura popular, tant musical com dramàtica, fora de micro xerraven dels Pastorells, per exemple. Per tant, d'aquesta cultura popular en veu, i segurament la teva primera passa... és conjunta. Jo tinc l'honor d'haver vist néixer anant en aquest sentit, es pas per Subaida.
1: Sí.
0: És el primer contacte una mica seriós de tractament de la música popular per fer-la ja motiu de creació i de recerca.
1: Sí, sí, vaig passar...
0: Com vius aquells moments?
1: Pues ara me venia que vaig passar de Black Pearl a Subaida, no? Vull dir que jo...
0: Black Pearl, segurament molta gent que m'ho escolta el coneix, però és un grup de música de verbenes.
1: Exactament, exactament. No. Abans, per jo, és que clar, Subaida ho és tot, no?, en aquest sentit, perquè d'alguna manera crec que me fa relacionar allò que jo estim tant, que és aquesta música d'arrel, amb el món. Me fa sentir que allò que jo estim no només està passant a Menorca, no només és local, sinó que té molts punts d'unió al món, arreu del Mediterrani, concretament, no? Però que és una realitat que esdevé a altres llocs del món també. Llavors és una obertura increïble. A part que és a través de Subaida que descobresc Ana Dulce Pontes, que després serà la meva màxima
0: Dulce Pontes, ídol. Crec que no m'ho havies dit mai.

0: Sí, la meva, sí, és la meva inspiració màxima, aquesta senyora. I llavors també, perquè jo diria que Sobeida per jo va ser com de les millors escoles, no? És a dir, és com es desig de... Es desig més somiat poder aprendre realment visquent les coses, no una escola, no? O sigui, posant un poc en dubte l'acadèmia i alhora posant-la en valor perquè per moltíssima gent i per jo mateixa a vegades ets l'única opció d'evolucionar perquè no estem en un moment on les coses passin al carrer, no? Però en aquest cas, Sobeida per jo podria ser una escola de carrer, no? Bastant, perquè sent que vaig poder viure processos d'aprenentatge molt abans del que me van arribar jo per mitjà de l'acadèmia, no?
1: Molt bé.
0: També diria allà en connexió amb Coetus, no? Que és un altre dels grups de referència de la música d'arrel a nivell ibèric i que hi vaig entrar en contacte amb Sobeida també a través de Moisès Pellegrí.
1: Molt bé. Per tant, un record i una salutació aquí en Moisès Pellegrí. Sí. I la trajectòria continua, el teu procés d'aprenentatge, una volta Sobeida deixa d'existir, però també són els teus inicis com a formadora, com en formació, diguem, i arriba el teu primer disc, Tel·lúria. És un disc molt primigeni, de fet, xerra, de fet, el títol ja ho recull, no? Tel·lúria, xerra de les roques, les terres, minerals. I decideixes... obrir no però un dels punts forts del disc, una de les cançons, anar directament a la terra i agafar sàvia i fer-la cantar aquesta preciosa cançó que es diu Roseret.
2: Que pots cantar? Vas cremar la seva boca?
3: No.
2: No?
3: Ni lacres, no em puc fer. Jo t'entenc a mirar perquè jo no sé si s'atura o segueix. La fa rellar.

0: més. Ja està. Oh, el ben altres, tu. I ella plora, i ella plora. Quin desastre.
1: Bueno, aquesta cançó dona molt que xerrar, a part de les emocions que transmet i aquesta generació, aquesta transmissió generacional és a la qual volies fer referència, no? Quan triaves l'opció aquesta de dir, no, anem a fer xerrar els nostres avantpassats.
2: Exacte, sí. O sigui, Tel·lúria, jo diria que és un atreviment molt fort per part meva, de que en aquell moment, encara tan jove, feu un disc propi, però tenia molta necessitat de reivindicar Menorca en aquell moment, perquè just era el final de la carrera on havia anat a estudiar jazz a Barcelona, no? I era com, necessit dir que per jo, després de tot el que he estudiat, me segueix guanyant Menorca i tota aquesta cosa que hem explicat al principi que he viscut, no? De com he conegut la música, i ses àvies aquí tenen un paper fonamental, no? Perquè són, jo crec que ses responsables de tot allò que hem anat heredant, no? Vull dir que no només xerrant de música, xerrant de receptaris, xerrant de teixits, xerrant de... Tenen una gran responsabilitat aquí i ho escoltava... Clar, jo no m'escolto mai a jo mateixa, llavors aquestes entrevistes són una encerrona, no ho sabia.
1: És una manera d'obligar-te a escoltar-te i a tot això que has fet. Avui saps la primera de les 5.
2: Vale, vale.
1: Tinguis en compte.
2: Llavors, no, ho escoltava i simplement pensava, ai, que bé, Anna, que t'hagis fet aquest regal, no? De poder escoltar sempre aquest moment, doncs, perquè hi ha les dues àvies. El que passa que se sent molt més una àvia Luisa, perquè l'àvia Esperança ja era molt major aquí, tenia 96 anys. Però que bé, i record molt aquell moment, no? Jo estava amb ells, els donava les mans a les dues, i que és un regal cap a jo mateixa tenir-les enregistrades i tenir sempre present com d'on va bé jo, no? So, i que al final crec que hi ha algun molt, molt preciós aquí, que és que Menorca, la majoria de gent, i no passa per tot, la música és una manera de transmetre amor. O sigui, entenem l'amor a través de que mos cantin. I això no passa per tot, no? I crec que és un dels regals de la nostra cultura.
1: Bueno, mira, crec que això connecta amb una cosa. Moltes coses connecta aquesta cançó. Els reculls esmenten que Rosaret era una cançó que no faltava a set serenades. De quan els joves anaven a cantar, ja sabeu, la tradició aquesta, pels carrers, cantaven s'estimada. Aquesta cançó era un clàssic. És una cançó que ha passat tots els segles. Representa moltes coses, perquè el motiu literari aquest de la lletra, si la mà tornar a tinta, el trobam per tot. Jo recordo escoltar un que a Eivissa que deien en que la mà tornés tinta i en que el cel de paper fossin els homes notaris i de cada un nigues dos, no bastarien escriure la vida dels nostres amors. Amb una vol dir que no té res a veure.
2: Bueno, però és una roseta.
1: És una roseta.
2: Bona nit, Blanca Roseta.
1: Bona nit, Blanca Roseta, efectivament. I xerra exactament aquest motiu, eh? I bueno, duques llibre aquest, aquí ve sa part d'erudició, que supos que la gent mos ho perdonarà, però en Pep Cardona, molt conegut d'aquesta casa, quan xerra d'aquesta cançó, xerra que aquest tema mos el trobam en el Talmud jueu, mos el trobam cançons eslovaques, mos la trobam en el cançoner popular de Mallorca, mos el trobam en el cançoner castellà, també, castellà. Diu, si la mar fuera de tinta i el cielo fuera papel, no se podría escribir lo mucho que es mi querer. I per tant, d'aquest motiu, ens l'han trobant per tot. Cada banda la seva pròpia melodia. I tenim constància que, tot i que aquesta melodia la trobam un poc duta cap al compàs de 4x4, en part per Deseado Mercadal, que va fer-se darrere de les transcripcions, es manté molt, molt similar al llarg de transcripcions enrere i enrere i enrere. Un gran valor. I aquesta música tradicional a tu et dona el següent pas a inspirar-te a crear, a fer noves cançons, però que també veuen d'alguna manera de la música popular. És un poc allò que passa en el teu següent disc. Com havia sabut si és cronia o crònia?
2: Crònia.
1: Crònia. D'on ve aquesta paraula?
2: Pues crònia és...
1: Té però en cronos, amb els temps?
2: Sí, o sigui, no és en cronos dels temps. Crònia era un festival que es feia a l'antiga Grècia, on es deixava lliure en els esclaus durant 2 dies. I podien fer el que volguessin, no? I llavors xerra un poc de... O sigui, fa molt que no explica això, realment. Potser fa 6 anys que no xerra això, però A veure si ho estic explicant bé, ho dic per a sap, que me disculpi si algú sap més que jo de lo que estic dient. Llavors, un poc es titulera per aquesta cosa de dir com es juga amb sa idea de llibertat, no? Quan en realitat segueixes sent esclau, si només pots ser lliure dos dies, no? Anava per aquí.
1: Molt bé. Escoltem una cançó i després en xerrarem, que es diu Tres Làgrimes.

0: Explica-me, Anna, aquesta cançó.
1: Avam, Tres Làgrimes és una cançó que de qualque manera fa homenatge a tot aquest repertori que mos arriba a Menorca de Llatinoamèrica, a Sa Ranchera, a Nas Bolero...
0: Aquesta cançó, perdó, no ho he explicat, és una cançó tota teva, tant sa música com sa lletra.
1: Exactament, sí. I de qualque manera, per jo era com reivindicar que el folclor que jo visc, sense posar-hi una mirada subjectiva, diguéssim, no? Mirant-lo que és, això, Sa Ranchera i Els Boleros formen part d'aquest repertori popular propi de sa mateixa, del mateix nivell que una jota, que un fandango i que un romans, no?
0: Moltes vegades ho han xerrat, bueno, doncs, experiència també de musical, que no sé què hi ha entre Menorca i Mèxic. Perquè les ranxeres van entrar de ple, són de ple. De fet, hi ha moltes cançons que després es fan, que són menorquines i totes les altres assimilades, com Esmortar, no? Roman d'Esmortar, que és una ranxera pura i dura. De fet, poca gent el que sap és que Esmortar prové d'una cançó que també és feta aquí, però es va fer en castellà amb una altra lletra, que no va tenir gens d'èxit, i després se li va posar la lletra d'Esmortar i em va passar a tenir, no? Però és una ranxera pura i dura, perquè la gent escoltava ranxeres i hi ha un vincle que no és mal de definir quin és aquest.
1: Això m'ha passat sort molt fort en Mèxic. O sigui, de fet, bueno, acabem de viure un procés de creació aquí a Esfar amb una Valeria Mata, mexicana, antropòloga, una persona que escriu uns llibres espectaculars que recomana a tothom, Valeria Mata, i amb ella sempre li dic, digues que jo no sé què tinc amb Mèxic, o sigui, sento una familiaritat absoluta. Hi ha algo fort entre Menorca i Mèxic, sí. I d'ahir un poc amb Tres Làgrimes volia reivindicar això, no? Com aquesta, tant a nivell de temàtica com a nivell de quinetxa poètica que sempre també en aquestes cançons i ses melodies i això, i també diria
0: ses relacions aquí... humanes, amoroses, són molta flor de pell en aquestes ranxeres.
1: Exacte, sí. I també diria que aquí es comença a intuir que això, ara que sóc molt, o sigui, ara sóc una gran consumidora del folclore argentí, m'agrada moltíssim, aquí puc començar a veure que en aquell moment ja el començava a tenir a prop, no? A través de sa família Coetus, també diria, que després han acabat sent un entorn molt, molt proper i íntim meu, que aquest folclore començava a estar a prop de jo també, no? Perquè s'intueix clarament una xacarera. És una ranxera xacarera. Sí.
0: Molt bé, molt bé. Seguint un poc la trajectòria, també tenim peces que queden fora de la discografia, però que t'ha permès connectar. Estava xerrant de Coetus ara especialment, mm-hmm. I xerrant també d'una persona molt específica, molt estimada també per nosaltres, que és en Eliseo Parra. Eliseo és una persona encantadora i segurament tots els grans folcloristes de tota la península ibèrica. I dic península ibèrica específicament perquè el concepte d'iberisme el tenia molt ficat. Ell entén la cultura ibèrica com una amalgama de cultures. Crec que és una de les grans veus que surt de zones massatàries, que veu aquesta gran pluralitat de cultures i aquesta diversitat de maneres de fer, a fi que canta en tots els idiomes de la península. I és una gran referència a la cultura ibèrica. I vas decidir incorporar-lo... Bueno, el coneixien de Subaida, de fet.
1: Exacte.
0: I va participar en una de les cançons i a partir d'aquí també la relació va anar evolucionant i va arribar en aquesta cançó.
1: Exactament. Sí, vols que ho expliqui abans de posar la cançó?
0: Expliqueu,
1: vale.
0: Crec que m'ho donarà un context.
1: Vaig conèixer en Eliseo amb Subaida, després vaig tenir una relació més íntima amb ell perquè vam cantar junts amb Coetus durant un temps i llavors, passat aquest temps i estant jo en aquesta etapa crònia, postcrònia, en sa que tenia ganes d'experimentar amb sa electrònica perquè hi havia entrat en contacte a través d'Ana Clara Peia, que és també un projecte important per jo, li faig la proposta de gravar na Roseta i li dic que aquest és un dels romansos. Jo encara no havia caigut de dalt sabre, diguéssim, de la meva relació tòxica amb la tradició, diguéssim, no? I li dic que aquest és un dels romansos que és només de Menorca i que quasi ningú el coneix, que és molt d'aquí. I llavors li vaig enviar la cançó i me diu, Anna, esto se llama San Antonio y los pajarillos y se canta en toda España. I llavors aquí vaig començar a plantejar-me si jo tal vegada havia de començar a renunciar, no?, en aquesta possessió de repertori popular menorquí i compartir-lo un poquet amb la resta del món, que finalment és el que m'ha donat pau interior i ganes de jugar i de seguir jugant amb aquesta tradició.
0: Mm-hmm. Molt bé. I aquí tenim la Roseta. Per...

0: Bueno, una altra petita joia, eh? Aquest romans. Els romansos són les històries d'antany, eh? Que en diuen. Era la manera com es contaven les històries. Els romansos tenen una mètrica i una manera d'explicar les històries, així repetitiva, a còpia d'anar repetint estrofes, que és la manera en què la història d'un estimat que veu com l'estimada mort, a poc a poc...
1: Sempre es mor ella, no sé com anava, ja, però sempre
0: bueno,
1: moria ella.
0: Un altre programa, eh? Que podem centrar en el paper de la dona. Fixa't, de fet, si agafam els romans de Roseta, els romans de Namelis, els romans de la Porcarola, els romans de no sé qui, tots són dones, i les dones sempre s'enduen la pitjor part, no? Sí, sí, evidentment que podem fer un de so. I també representa so, eh? Com ja veiem una melodia que en el Liceu te va dir, si so es canta per tot, eh? Però molt la van fer nostra, senzillament, eh? I qui diu Cotaina vaig passar, però també trobàvem altres lletres que diuen per de talatí vaig partir, sí. Altres diuen per tornar al tí vaig passar, bueno, hi ha una mica de tot, és... Però això és el procés, el geni un poc del poble, no? Que fa seves cançons, fa
1: Exacte.
0: Seves melodies i els de... els retransmets.
1: Sí, jo he de dir que en algun concert que explica això i la cant, i després va venir una persona de Portugal i me va dir, Portugal també la tenim en aquesta. I llavors també jo me fa gràcia pensar en aquestes persones que eren les portadores d'aquestes cançons i que els deixaven a un nou territori o bé els del nou territori que se l'agafaven perquè li sentien a l'altre, que me fa gràcia pensar que mai haguéssim pogut imaginar que els descobriríem, no?
0: Clar.
1: O sigui que mai podrien pensar en un futur en el que algú podria relacionar, no, com aquesta trampa, no?
0: Tu què te penses, eh? Ara ja ho sabem, ara sabem d'on vens.
1: Exactament.
0: Bé, el que no sabem és l'origen d'aquestes, eh?
1: Com
0: si
1: no?
0: Serà complicat, sí, exacte. Molt bé. Seguint amb... Abans n'hem parlat, i amb aquest procés de popularitzar melodies que inicialment no són populars o no sabem d'on venen, aquí en xerrat abans és la tradició marinera. La tradició marinera és una que neix, podem dir que neix pràcticament als anys 50, als anys 60, veu molt del món de les havaneres català, a Menorca té un vincle molt especial amb el Festival de l'O, que també és un altre tema que se n'hauria de parlar i se n'ha parlat, bastament. Però un dels grans autors que tenim vinculades és de l'Ortega Monasterio, que també se va xerrar molt per altres temes, dels quals ara tampoc no el traurem, però un de les grandeses d'Ortega Monasterio, més enllà de la seva figura personal, és la capacitat que va tenir d'incloure dins del repertori menorquí una sèrie de cançons que eren composicions seves i que van esdevenir del poble. L'immensa majoria de gent que canta cançons com aquesta que escoltarem ara desconeix que és de l'Ortega Monasterio.
1: Exacte.
0: I aquí tenim aquesta cançó que es diu Margarita i el mar.

0: cançó, així com està pensada i executada, també és tot un homenatge en aquests espais, allà on es crea aquesta música, allà on creix, allà on es vincula amb la gent que la canta, i tot això que ho explicam des del principi. Està gravada en el Bar Infanta.
1: Exactament.
0: Un lloc emblemàtic, allà on es produeix música des de la passió, des de la comunió del poble, i està gravada amb gent que ha estat clarament vinculada i significada en el món de la música marinera i aquest repertori. En Gerard Anglada,
1: exactament,
0: que formava part dels Parranderos.
1: Sí, tenia moltes ganes d'agrair de qualque manera en el Bar Infanta que quedés constància, no?, de la importància que té que els pobles mantinguin espais vius per la gent que habita tot l'any el territori i que ho fagin com ho fan ells des d'un lloc tan profundament generós i autèntic des de fa tant de temps. I llavors també ho volia fer celebrant les persones amb les que jo vaig descobrir i viure aquesta primera experiència de la música, que és el meu primer record d'una vega a Can Mon Pare i Mon Mare, a Es Vergés, quan jo tenia un any i mig, dos, i on hi havia pues, persones, en Pere Arguimbau, de Xis de Ponent, en Gerard Anglada, dels Parranderos, els Menorques, entre moltíssima altra gent, no? Però era important per jo també, és un poc com el Roseret en set sàvies, no? Com una espècie d'autoregal, sí, d'aquesta experiència tan, que tant m'ha construït i que tan viva me fa sentir, no? També és com un recurs en el que tornar quan un se sent perdut.
0: Molt bé, molt bé. I segurament, bueno, i esperem que la trajectòria segueixi més enllà, però una de les grans consolidacions, no?, el colofó de la trajectòria representa, ho has dit alguna vegada, el Disparagnòstic, que, diguem, aterra i connecta amb la part més profunda després d'haver fet tota aquesta reflexió de ser certeu com a consumidora i a la vegada creadora de música.
1: Sí, moltes vegades penso que tant Telúria com Crònia són... és un exercici un poc agosarat, és a dir, que tal vegada no feia falta que fossin discos, no? Que haguessin pogut quedar en un procés íntim, no?, de recerca. Està tot bé, la vida passa com passa i estupendo, jo ho he decidit fer així, però vull dir que sí que... Ho dic perquè m'agrada reivindicar Paranòstic com el primer disc, de qualque manera, ho sent com un primer disc, realment. Perquè és allà, després de tot aquest camí de reivindicar la tradició, després d'haver estudiat una cosa que m'aduen fora d'ella, però després necessitar reivindicar que no només sóc aquesta tradició, sinó que també puc experimentar, no? Com és una etapa com adolescent de construcció, no? I Paranòstic, per això, és el primer moment de repòs de sa maduresa, no? De dir, vale, aquest és el meu llenguatge, no? Aquí trob sa pau. Fins aquí és que jo vull representar aquesta tradició o vull xerrar o pensar o cantar amb ella, no? I fins aquí és que jo vull experimentar amb ella també, no? Com...
0: A Paranòstic hi ha una veu molt única, molt personal, molt íntima i, de fet, dona unitat a tot el disc, però en realitat veu de moltes coses, eh? Veu de ses jotes, veu d'alguna tonada marinera, veu de ses tonades de camp, i d'elles m'agradaria xerrar perquè aquesta cançó és precisament una tonada de camp i està cantada, editada d'una forma molt especial i escoltem

0: Aquesta cançó representa també una recerca íntima, o així jo l'entenc, cap a aquestes tonades de camp. Són molt curioses perquè és un tipus de cançó, les tonades, que van molt lligades a la feina, no? I són com molt profundes. Hi ha un canvi molt fort que es produeix a partir d'una època en què les tonades de camp són vistes com a tonades massa agrestes, molt poc, massa rudimentàries, no? Mm. I allò que les jotes i els fandangos passen a canviar a repertori, perquè es veu com una cosa més alegre, més, bueno, més moderna en el seu moment. I en canvi, aquestes tonades són d'una autenticitat espectacular.
1: Jo estic enamoradíssima. Podria dedicar tota sa vida només a cantar tonades, crec. O sigui, m'assemblen d'una bellesa melòdica atemporal i incansable. És a dir, no. A part de que crec que teixeixen molt bé ponts amb altres llocs del món, o sigui, es fa molt més evident encara aquí la germana amb altres territoris, no? Realment, i per això aquesta és la proposta també musical, no?, que jo dono en aquestes melodies, no?, que és aturar el temps un poc, no? És a dir, proposa un ralentí, fa una frenada de mà, absolutament, no?
0: Hi ha una cosa que trobo molt curiosa amb aquestes tonades, reculls folclòrics, reculls de les tonades antigues, sempre hi ha una partitura que diu, la cançó aquesta fa així, a les tonades de camp no hi ha compàs.
1: Clar, és que no es cantaven
0: perquè
1: a temps.
0: Perquè no es cantaven temps. És una cosa, és com dius tu, no? És temps es ralentitza, s'alça.
1: Exacte.
0: És una connexió amb sa terra, perquè a més aquestes cançons les hem de pensar cantades en sa terra, amb sa feina.
1: Exactament. També me sembla superimportant a la vegada que dèiem això, no romantitzar, no? Perquè probablement eren persones que tenien unes vides absolutament dures, vinculades amb sa feina del camp, que és una cosa que no és lleugera, i que ara també tenim aquest privilegi, no?, de mirar-ho romànticament des de les nostres vides còmodes, no?, diguéssim, però una cosa no treu l'altra, no? O simplement mencionar-ho. Però sí que és que jo crec que són d'una riquesa melòdica i mira que totes fan la mateixa cadència, o sigui, però sí, de qualque manera jo me va agafar perquè no, tot i que Subai havia fet una feina de recuperació també d'aquestes tonades i traginada també, jo no ho havia viscut com a, dins la meva vida, no?
0: No forma part d'aquest
1: repertori que m'ha construït. Exacte. I llavors sí que jo, doncs, arribats en aquest punt, sí que vaig estar escoltant moltíssimes tonades de Mallorca i tenia moltes ganes de connectar jo amb ses de Menorca, no? I vaig fer aquest procés i va ser després que vaig saber que Salvaida ja ho havia fet, que, no? Com, però bueno, jo no havia nascut tal vegada quan ho havíeu fet o alguna cosa així.
0: Sí, tu et vas incorporar tard, sí. Perquè en xerrat de Subaida i ell es va incorporar tard a Subaida.
1: 10 anys més tard.
0: 10 anys més tard.
1: Llavors ho vaig viure com un procés de gairebé com si estigués trobant un tresor, uns porxos i ple de pols i li llevets a pols i jo estigués com cantant per primera vegada una cosa que jo... que xerrava del meu territori que jo mai havia sentit cantat per ningú altre, no? Vull dir, va ser un procés molt, molt polític i molt profund, tot i que fos mentida, però... Sí.
0: Aquesta també és una altra de les parts del procés.
1: Exacte.
0: Inventar, reinventar, trobar, retrobar, adonar-se'n que no tot és únic.
1: Exactament.
0: Un procés per sa vida que m'ho du també a crear i a descobrir coses. Anna Ferrer, ha estat un gust tenir-te amb nosaltres,
1: gràcies.
0: En el programa Relats, i qui sap si un altre dia t'ho tornem a tenir...
1: Qui sap.
0: Aquí serem.
1: Podem fer un monogràfic de Ortega Monasterio.
0: Moltes gràcies, estimats oients, i fins a la pròxima.

0: cal donar veu a gent i projectes que posen un poc de llum al món, perquè és molt necessari. I de què venim a xerrar avui?
1: Pues avui venim a parlar d'una de les coses que més ens agraden al món. Els llibres. Bueno, sí, parlarem de llibres, però parlarem de dones que fan llibres.
0: Exacte.
1: Que això ens agrada encara més. Venim a parlar d'editores amb accent local.
0: T'emociones, eh?
1: Molt.
0: Has fet un crit i tot.
1: Molt.
0: Doncs sí, avui venim a xerrar d'unes joveníssimes esses que ja venim seguint des de fa temps, emprenedores, que a banda de les seves respectives professions, fa un parell d'anys van decidir engegar un projecte editorial autofinançat aquí a Menorca. Moltes ganes de que ens expliquin moltes cosetes.
2: Gavi Missilevicius i Magda Timoner presenten Arizones, el programa de feminismes. Escolta'l sencer a radiofarmenorca.com.
3: Biblioteca Freak, capítol 69. En els que ratllarem d'un clàssic de la ciència-ficció i del subgènere des ciberpunk. Un dels molts llibres que tenia pendents. Neuromàntic, de William Gibson. Adrenalina cibernètica i visionària en un futur de neó decadent i opressiu, on les grans corporacions són elits oligarques i on la tecnologia s'ha apoderat de la vida quotidiana. A què em sona això? Miret en el mirall, escoltant el capítol en el web radiofarmenorca.com.
2: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? L'11 d'abril de 1993, Guillem Agulló i Salvador, un jove antifeixista de 18 anys, va ser assassinat a Montanejos mentre estava de festa amb els seus amics. Van ser assaltats per un grup de neonazis i, en escrit de Viva Espanya, un va enfonsar-li un guinevet en el cor. La seva germana deia que Guillem tenia el cor tan gros que va ser fàcil que l'encertessin. Se'n van anar cantant el cara al sol. Guillem va morir aquell dia, però la seva memòria continua viva. El 2020, la periodista Núria Cadenes va escriure un volum dedicat a Escàs. Amb un estil depurat, se submergeix de ple en el sumari d'Escàs, en els diaris de l'època, en els records dels amics i la família d'en Guillem. Recordam, de fet, que la mateixa Núria Cadenes va ser torturada per la policia, acusada sense proves de terrorisme en els anys 80. En unes 200 pàgines, aquest volum te transporta en aquell món, el d'un estat en una suposada transició democràtica, i dibuixa tot l'entorn i la vida de Guillem. És profundament emocionant. En aquella època, per les parets i les pancartes als camps de futbol de València, es podia llegir «Guillem, jódete». Va ser un assassinat polític i mai s'ha fet justícia. Només un dels agressors va anar a la presó, ja que es va considerar una simple baralla entre xavals. Però mai l'hem oblidat i ha esdevingut un clar signe de llibertat. Vos recomano també la pel·lícula La mort de Guillem, estrenada també el 2020 i dirigida per Carlos Márquez Marcet. És una representació fidel dels fets, sobretot de la gran resposta popular per demanar justícia que va venir després. John, bé, què voleu que us digui? La veritat és que el llibre m'emociona molt, la pel·lícula em fa plorar moltíssim, però la veritat és que vos recomano les dues coses. És preciosa, sobretot la pel·lícula, i és important que en continuïn ratllant per tenir-lo present. Guillem Agulló, ni oblit ni perdó.

0: Jugar amb una partida que no sé de què va, cercant una sortida que no sé on m'ús durar. Ja no creiem en sa sort ni en ses casualitats. Si estàs copet és fort,
1: segur que és perquè

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

queden. Vaig carregat, aquest cop no m'han parat. Aquest cop no m'han parat. Vine abrigat, perquè encara fa fred en aquest temps m'has dit. Vine abrigat, vine abrigat.

0: Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.
1: D'aquesta màquina infernal, hey, anem a tota velocitat, ben vestits i preparats.
2: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
3: Bueno, anem a fer una altra edició d'aquest cap de fibló.

0: Avui tenim un convidat d'extra, extra qualitat, senyor Cristian.
1: Hola, bona tarda, com estàs?
0: Com estàs? Bueno, avui tenim moltes ganes de xerrar amb tu, de projectes, perquè tu estàs ficat en diverses bandes.
1: Sí.
0: Val? Però, bàsicament, xerraríem un poc de Sunya. Vam explicar-nos un poc Sunya. La història d'aquest grup, d'on ve?
2: Sunya ve de que estava en Carlos Capri amb moltes ganes de sonar la guitarra, hi havia Moisés, Dols... que amb aquests dos personatges aquí de Ciutadella havíem fet, quan érem jovenats, teníem 13, 14, 15 anys, quan vam començar a fer escoltar punk i anar un poc de narcopunks i tal, pues ja havíem fet una banda, però sempre mos fallava els bateristes, sempre trobàvem bateristes de heavies que no volien fer paperot amb nosaltres, mos deixaven, en els dos assajos mos deixaven, i bueno, el nostre rotllo d'aquells anys, quan érem petits, que no tenien diners, no tenien res, assajàvem a la cotxera d'en Carlos, en el xalet, pues això mos va quedar pendent, no? I després, pues això, amb els anys, amb 40 anys, mantenir l'amistat, pues, que vols que digui, mos va agafar una altra vegada el gossanillo, no?, com aquí diu, i mos van juntar dient, si no, ara, mira, tenim temps, tenim ganes, anàvem a tope amb un projecte de punk cruz que estàvem escoltant, jo estava escoltant molt The Charge i bueno, bandes cruz que bueno, que per jo era l'important. Sida, per exemple, d'Espanya, saps? I estava molt motivat jo amb els cruz, en Carlos també, i en Moi també, encara que visqués a Barcelona. Van agafar en Mot, que també era un company de tota sa vida d'aquí de Ciutadella, i jo vaig pensar en Nadri, el meu col·lega que sonava en una altra banda, Tostones de Doña Juárez, que sonava i sa bateria, li vaig dir, oye, escolta, Adri, per què no vens a sonar sa guitarra com a solista? I així fèiem una cosa diferent, així una bandaca de 5 persones, no? Vale, vale, vale. I bueno, va ser això, vam començar a fer riffs d'en Carlos Capri, que hi sempre té moltes idees amb això, sempre una xurreria, el capità Crustó, i venga a fer temes, i venga a fer temes, i el primer tema va ser Anarquista Deprimido,

0: després Foc, i així van anar sortint els temes, i la veritat és que encara que Moisès visqués a Barcelona i vingués només de tant en tant, la veritat és que van començar a agafar rodatge, i la primera vegada que van sortir a un festi va ser en el Implosion, el primer Implosion que van fer a Torretó. Van sonar sense baixista, i encara així jo penso que van sonar bastant bé, van tenir bones crítiques, inclús de gent que sap sonar la guitarra i tot. I jo crec que, bueno, hem estat ara des d'aquell Implosion fins a aquest darrer Implosion d'aquest any, igual han passat 5 o 6 anys, jo trob, saps, perquè hem tingut la pandèmia per mig i tot el rotllo. Estem a punt de treure la nostra primera maqueta un poc ben gravada, perquè tenim una ja penjada a Bandcamp, que la vam fer nosaltres, però sona bastant malament. I ara amb aquesta, amb un tècnic de so més o menys així professional, que és el tècnic de so de Illegales, la banda mítica Illegales, d'allà d'Astúries, que company en Ger, pues mos ha fet el so, i en principi pres sortirà a la llum, penjarem a Bandcamp, no sé si ho farem en físic, però tenim moltes ganes, seguim motivats. Ara, de fet, estem assajant, però jo no hi som. Però, bueno, encara que en Carlos ara justament estigui a Barcelona, i és un altre que s'ha anat a Catalunya, i no puguem tenir una tirada així com nosaltres voldríem, encara així, també en Moisés va caure per el tema de que la pandèmia ens va tenir aïllats massa estona, en Carlos volia sonar, el litros de l'O, ell deia, jo vull sonar amb voltros, i al final, doncs mira, vinga, doncs, com que això és per passar-s'ho bé, li van dir a en Moisés, i vaig dir, sí, no encantar que toqui el litros a la bateria, i bueno, la veritat és que el litros ha portat molt a la banda, és un baterista superpro, i bueno, tenim els nostres opens, jo, li pot agradar més o pot agradar menys, però és el que hi ha.
1: Bueno, molt bé. Us he vist unes quantes vegades. La primera vegada, crec que ho era aquesta que dius de l'implosió, però vau sonar abans, o no? Una explosió hardcore. En Espolvorín.
0: No. Ah, sí que...
1: Jo me sona, també. Jo crec que allà va ser la primera vegada que ho vaig veure. I me sona deixar, no sé si hi hagués el 18, el millor era el 18...
0: Tens raó, Pele, tio, se m'estava anant sa flapa. I tens tota sa raó que van sonar en aquell implosió, en explosió de l'estiu del 18, i no sé si inclús aquell estiu del 18 van sonar estels. Troc que van sonar estels amb The Rage, la banda d'en Perche, i Famé també. Va sonar Famé, The Rage i Noltros.
1: Val.
0: Aquí va ser el primer bolo.
1: Aquí, no? Sí, va,
0: el juliol
1: va.
0: Del 18.
1: Anem a fer història. Ara aquí. No, anem a investigar.
0: Que no he vingut preparat. Sí. Mira que fa estona que vas darrere jo i no m'he preparat res. No m'ha de creure.
1: Sí, que no passis cap pena. Això és una entrevista sí, i punt. I no vos escolta gaire ningú. Sí, sí. Però jo recordo, Cristian, fent un pot d'història, no sé si te'n recordes, tu fa molts anys vam fer una revista que es deia Anyàs, principis del 2000.
0: Sí,
1: i jo recordo amb en Moi, Dol xerrant, sí, que un dia vam fer una assemblea a casa i me'n va mirar els CDs així un poc per damunt i, hòstia, no sé què, vam estar xerrant de música. I ell m'havia comentat que havíem fet un projecte de banda que tu hi eres. Sí. Que devia ser com has comentat, no? Que,
0: veu, sí,
1: que ja fa anys que, bueno, que havíeu
0: bueno,
1: provat de fer cosa.
0: Tenim 45 i jo t'he deixat dels 15 anys, quan érem punkis, clar, hi hem passat 30 anys, no? O sea, bueno, 20 i pico, no sé quan, saps? Vull dir, clar... Sí, no, no.
1: Ha plogut,
0: però se sap que està calent encara.
1: Estem a la flor. clar que sí. Bueno, i què t'anava a dir? Tenim aquesta gravació, ara si feis que, per cert, guai, no?, que tingueu un tècnic així...
0: Sí.
1: Bueno, d'un cert prestigi, en el sentit que Legale ja és un grup que té gravacions...
0: No,
1: que...
0: És un tio amb els ous pelats, i el que passa és que... Tot això sempre va a gustos, no? També això te pots passar tota la vida fent una maqueta, com aquí diu, saps?
1: Sí.
0: Vull dir, és molt exigent tot aquest món i pots estar més o menys contenta, pot agradar més o menys. Jo m'agrada, igual, que vols que te digui, la meva part és la més cutre, tots els altres s'ho han currat mogollon i jo, la veritat és que m'ho he currat bastant poc. Però, bueno, lo polit són els directes.
1: Sense cap dubte, vull dir, sonyar en directe, sí, bueno, sí, ja m'agrada, sí, molt. Sí. Recordo que dies implosin quan sortim una bona mascareta. Sí. Encara no hi havia Covid, però tu ja veus un poc el futur, no?
0: La màscara de l'imatge.
1: Sí. Sí, sí, sí, sí, sí. I després... un altre tema de Sunya seria, per exemple, quan fas, bueno, la temàtica, les lletres són teves, fas tu la lletra?
0: La primera lletra la va fer Moisés, anarquista deprimido. Jo vaig retocar quatre coses que li vaig dir, hòstia, Moisés, jo sóc. Sí, sí, sí, sí, sí. I la lletra més currada, perquè en Moi és un crac escrivint. I així, bueno, les altres les he fetes jo, així com he pogut. Vull dir que tampoc és que sigui poesia ni res, és crítica social i un poc de perspectiva de això, de crítica, anarcopunk, bàsicament, i tampoc me'n menjo molt estarro, més o menys el que va sortint, el que anava improvisant, i ho treballant tots un poc. Jo els dic el que hi ha hagut crítiques, i a vegades que, hòstia, no, això rasta no, perquè això queda molt tal, o això queda molt pasqual, i sempre intento, pues, que tinguem, sapiguem un poc tots d'acabar el tema, però és una temàtica bastant matxacada, que jo troc que, pues, encara té la seva vigència, i jo estic content, més o menys. No és que diguis, bueno, és que has fet una lírica aquí, No, tampoc és que flipis, però bueno, funciona, per jo funciona, no? Li hem dedicat un tema, per exemple, a Lucio Urtubia, no sé, sí, així.
1: Com ets el solitario? No estàs...
0: La del solitario no estàs... Alguna altra, el solitario... I de la gama antiga, pues, a vegades sí que som un poc repetitiu, no? Amb el tema, per exemple, Odio en las venas, només diu odio en las venas, i és un poc matxacón. Me critiquen un poc això, no? També a vegades, tio, podries dir alguna cosa més, no? No sé, és un poc pobre en un moment donat, però dic jo, si és que no tinc més servei, tio. Si és que el servei el tinc... No el tens, no sé, no el tens, si el trobés. Tal vegada podria fer unes lletres més xules, però com que no me'l troc gaire... Pues, bueno, és el que hi ha, intentant millorar.
1: Bueno,
0: o
1: bueno.
0: No, no lo sé.
1: Bueno, però bueno, per damunt de tot, és punk, el hardcore, és actitud, no? I
0: sí,
1: aquí
0: actitud, sobretot,
1: crec que d'altres sunyes, sí, sobretot per damunt de tot, no? Pues, quan pujaves l'escenari, hi ha molta actitud i crec que és el que mola, no?
0: Sí.
1: Per cert, el dia de Misèria i Companyia, Super Bowl, jo vaig xalar molt amb altres, està molt guai.
0: Sí, no. jo penso que ara el pes del grup, el Duel Litros, o sigui, si jo m'agrada la banda, m'agrada molt per el Litros, per com està sonant, com s'ho curra, hi ha molt d'arreglos que està fent ell, perquè té molta idea, és més veterano de nosaltres. I, bueno, això no vol dir que els altres no... Jo, bueno, aportar tot el que podem. Vull dir que jo, per jo, el polit és això, és fer una banda de cinc, que tots mos duim bé, que tots aportam, que en realitat som cinc col·legues, que tenim una actitud de venga tu, que pots aportar, i jo porto sort, jo porto allò, i sempre, encara a la distància, per exemple, en Carlos, ara que està allà al Pirineu, pues, que és un putadón, en realitat. Perquè no podem crear temes nous. No, avui, ara estem en un punt que ja haguéssim avançat molt més, però degut a això, que hi era un poc el motor de riffs, estem un poc engrunats tal vegada, o no avançant tant com voldríem, però bueno, la qüestió aquí és mantenir-nos en la dinàmica de fer temes i d'intentar mantenir el cachondeo que tal o alto.
1: Va, no, a poc a poc, no? Sí. Amb el tema musical, diguéssim, entre en Litros, sí, i en Carlos, no? Qui fa, sí, riffs i tal, i sí, tu aportant unes lletres i que surti,
0: sí,
1: molta sunya, no?
0: Sí, els altres també, no? Vull dir, no és que, saps? Vull dir, en Adri i en Matt, Adri guitarra solista, Matt baixista, també tenen la seva personalitat i també aporten, no? Vull dir que tots som importants, no hi ha ningú... No tenim un líder, vamos. No tenim un líder, el que sí que és intentar-me això, pues, escoltar-nos... Jo penso que intentem escoltar-nos. Ara ells s'han currat molt amb la maqueta aquesta. Jo no he fet quasi res. Ells han estat darrere allà gravant hores. Jo ho vaig fer tot en un cap vespre bastant malament i bastant fluixet. Però, bueno... L'important aquí és és això, és mantenir l'esperit, anarcopunk, anarcocrust, un poquet a l'illa, que jo penso que som la primera banda de crust, de cinc, almenys individus que s'ha mantingut amb el temps, no? Per jo dir Reis és la primera, els Ferrirencs, i llàstima que no van durar gaire, que era una bandaca per jo, sempre també han estat motiu d'inspiració per jo, i bueno, ha quedat Sunya, ha quedat Conda, l'altra banda també cosina germana, i intentant donar aquesta aposta un poc diferent del que és el punt patatero, no? El punt que hi ha més, com que vull dir, hegemònic, o més mainstream, o més conegut, no? El punt de la Polla Records, el punt de Cicatriz, de tota aquesta penya, pues, és algo més genèric, algo que ja està més matxacat, no? Pues, donar una alternativa ja inclús més enllà del hardcore, perquè jo el crust, clar, al principi igual flipes un poc, no?, de lo dur que és, però jo quan li he agafat el rotllo, uah, he tornat loco, saps? Quan realment, gràcies a en Òscar també, que, escolta això, en Òscar de Migranya, i jo, hòstia, Òscar, vam, hòstia, sí, se m'havia passat per alt, un munt de grups crust que se m'havien passat per alt, d'aquí, espanyols i tot, saps? Vull dir, que els tenia jo en cinta i deia, joder, clar, tio, aquesta penya que jo deia, uah, que primitius, que a saco, saps? I no m'havia quedat pillat realment. I mira, amb els anys...
1: No, molt bé, està molt bé, què digues això?

0: Llavors, bueno, han xerrat de Sonya, per de Sonya també estàs en Codna, no? I crec sí. que estàs en qualque banda més.
1: Sí, tenim un parell més de projectes, un més light, així, rock punk, guarrete, saps? Amb uns col·legues, toca la bateria una lota, Nissa, havies baixista de tots, com es deien, Los Muertos de Cristo, estic aquí, en nosaltres, sonant.
2: Ostres.
1: En Xino, el que passa és que ara està un poc liat l'home i vol deixar la banda i en principi ens deixa, no sé què passarà amb els temes aquests. I ara, el darrer, tenc una banda amb un col·lega que es diu Neko, i amb en Sastre de Condna, i de Fornaris, a la bateria, i en Neko a la guitarra i jo al baix. I jo sempre m'ha agradat sonar moltes baix també. I bueno, no sé què passarà amb això, si tirarà pa en banda o no, però volem també fer una aposta diferent també cap a un punt hardcore amb cosetes de detalls, saps? Vull dir, intentem, pues, cadascú també, el Neko és molt bon guitarrista i té molt de paisatges i, bueno, abans que surt. No sé si tirarà pa en banda o no, però de moment estem allà.
0: Molt bé, hi ha actitud, sobretot, sí, hi ha ganes de ha projectes vàries.
1: Hi ha ganes de tallar-la i que es mantingui la xispa i que els festis segueixen tirant, perquè si nosaltres fiam de que mos vengui a muntar els concerts a l'Ajuntament, ho duim molt malament.
0: Malament.
1: Ho duim molt
0: malament. Ara, anant cap aquí ja, no? Com veus l'escena? No? Tu que ja ets un veterano aquí. L'escena punk a Menorca ara. Punk, hardcore, vull dir, s'explosió hardcore, no? Tot el que mos envolta, com ho veus ara?
1: Jo veig que és un moment fort, àlgid. Jo no havia vist mai Menorca així. Jo escolt punk des dels 13 anys i concerts de punk, exclusius punks, no hi ha hagut mai. M'ho juntàvem a Ferre, quan sonaven, venien bandes, que han vingut bandes bones, vull dir, ha vingut Monstruación, La Polla, han vingut bandes bones, Sinistro Total ha vingut unes quantes vegades, vull dir, de bandes punks així un poquet a nivell nacional, que dius, joder, tal, han vingut a Menorca, però els festis punks els hem començat amb en Òscar de Migranya, vull dir, l'Explosion Hardcore, que ja té 10 anys, en Òscar, com a lot jove, nosaltres teníem 30 anys, estàvem en Cava d'Estralipual, com a banda punk, mos van juntar amb Migranya, mos van juntar amb Espoac, que ja hi eren, i van començar a fer aquesta boia petita, que s'ha fet ara una boia bastant més gran, no? I que s'ha mantingut durant aquests 10 anys. I per jo, la veritat és que és una època, com que aquí diu, daurada. Encara que no tenim tal vegada el relleu generacional, per exemple, l'hem perdut, no? En Òscar de Migranya està visquent al País Basc, en Perxe viu a Indonèsia, està a Indonèsia i ja no escolta tant de punk, ni va darrere tant de punk, encara que hi va fer una gira com a Disreig per Indonèsia i tot, estiu. Pues, això ja, o sigui, són gent que en un moment donat, aquest jovent que han perdut 20 anys, 30 anys, mm-hmm. I estem aquí un poc els llajos de 40. Per sonant per penya, doncs això, de 30 a 40, com a molt, saps? No tenim allà xavalins de, com aquells anys que nosaltres teníem 13, 14, 15 anys i anàvem a veure concerts, els Escàndol, els Cannabis Core, gent d'aquí que eren tots joveners de 16 anys, de 7 anys, vull dir, gent jove de bé.
0: Aquest tema, sí, jo també ho noto, no?, que en els concerts i tot, pues, veure gent menor de 20 anys costa, no? Però, sí. Però bueno, que vegin que hi ha gent un poc major, entre cometes, que fa coses, que crida, que li fot distorsió i, bueno, pues, qualque cosa sortirà, no?
1: Sí, ara, per exemple, el darrer festi que hem fet, ara que no has pogut venir tu, Pele, aquest Reimplosion, jo m'ha agradat bastant, molt. Vull dir, ha vingut gent diferent, ha vingut gent nova, gent que surt del festi contenta, gent que te critica coses i que t'ho diu a la cara, perquè nosaltres som gent propera, evidentment, jo per exemple me poso la barra i ve gent i me diu, és que soy, allò, no sé què, no? I és un festi familiar, és un festi per la penya que li agrada aquest tipus de música, aquest tipus de cachondeo, no? I ho fem per això i tenim resposta, que és l'important, perquè evidentment, van començar fa 10 anys fer-ho per nosaltres, com aquell que diu, pels quatre punts de silla, i hem de fer això, no?, com a iniciativa, no?, autofinançada, autoorganitzada, no? I autoideada, saps? Mm-hmm. Llavors, jo estic content. La veritat és que estic content perquè hi ha bona resposta, la gent ve, ho disfruta, tenim bones crítiques, gent que no ha vingut mai, està guai.
0: Això m'han dit, també 4 o 5 persones que m'he trobat des de Reimpression, que brutal, que molt guapos i que xapó, xapó. Sí. Cristian, hem d'anar acabant. Te faig darrere 4 preguntes, que són les més xungues. Val? Mira, m'has de dir un grup o una banda que t'amolin o que t'hagin marcat.
1: O que m'hagin marcat. Però... pues... jo, per xerrar d'una banda poc coneguda i que m'ha marcat molt, és una banda de... xerrat des de Sida, d'aquí ja no sonen, és un projecte d'un col·lega meu, en Teo de Barna, que ara està al seu poble ja a Logroño, i el Valle del Cidaco. Té un programa de ràdio, vos el recomano, Radical Hardcore, o Hardcore Radical, alguna cosa així, que també és una banda, però no és el seu programa que està penjat, fa podcast i són molt divertits. I Sida, per jo, és una banda molt potent dins. Oh, ha estat una banda que per jo m'ha marcat en la línia que el que m'hagués agradat fer jo, que no ho hem fet. Igual no ho faré mai, però m'ha molat molt aquell projecte, Sida.
0: Va, molt bé. Després, un disc, o una cinta, o disc, cinta, CD, el que vulguis.
1: Un disc, cinta... Mira, saps que... te xerraré de... per dir cosa dels 90, no? Per exemple... ja que he xerrat algú de 2000 i pico, xerrar algú dels 90, la cinta... abans jo anava molt al local, quan va començar... quan no ets punky, tens que cercar material, aquí a Menorca no hi havia res, i de sobte jo tenia els avis a Barcelona, passava molta estona a Barna, i vaig trobar el local, i allà sempre treia tots els recopilatoris, i llavors en aquells anys dels 90 se feia molt de recopilatoris, contra el 92, l'Antimili, el Teoroïna... I vaig agafar un recopilatori, l'Antimili, que surt en un munt de bandes, i entre elles Paràsitos, i és això, saps? Que dius, hòstia, jo havia escoltat aquest tipus de punk més brut, més cru, i no m'havia quedat tant, saps? Vull dir, m'agradava, no? Però no, com que no hi era la línia, no?, que es mantenia, sinó que sempre hi havia altres bandes, i bueno, vas escoltant d'altres coses, no? Va. Però aquest recopilatori antimilitar...
0: Això és rock antimilitar?
1: El rock antimilitar, sí.
0: Va, jo tinc la cinta, tio, sí, mítica.
1: Sí, sí, aquest tipus per la gestió, i saps què t'ho vull dir? Sí. En el sentit de dir-te, hòstia, tio, com se poden fer les coses, com es podia treure diners i tal. Jo m'ho fielmente a Espanya.

0: España. ¡No!
1: Val, ara m'has de dir un concert. Pot ser un concert que hagis anat, que hagis cantat tu o, no sé, un concert.
2: Un concert que jo hagi disfrutat molt. Esfreginal, als 90 també van fer un concert que va ser una Cannabis Core i Esquizofrènia. Vaig fer un esguince que flipes, van anar a dormir Esfreginal. On és que van sonar? No, al claustre del Carme.
1: Al claustre del Carme.
2: Tu hi eres.
1: Jo, pot ser que apaguessin els llums. I Cannabis Core van fer Napalm... Jo me'n recordo un Pau de cridar Napalm Death i fer trucs abans de Sepultura.
2: Sí, exacte. Vale, sí,
1: crec
2: sí.
1: Que dies aquest dia, sí.
2: Sí, van passar molt bé. Van passar molt bé.
1: Un altre programa xerrarem d'aquests anys i d'aquests concerts que també... Hòstia,
2: vale, vale.
1: Si la memòria mos dona...
2: Vinga.
1: Vale, ara una cançó.
2: Una cançó.
1: És difícil, però...
2: Hòstia, una cançó, nen. Hòstia, nene, m'està apretant fort, eh? Una cançó, vinga, doncs diré una cançó... Hòstia, nena, va, una cançó nostra, no? Vinga, va, una cançó nostra. Jo diria Anarquista Deprimido, va ser un subidón de tema per tots, penso jo. I és un tema que per jo marca la cristal·lització d'una amistat que ha estat entre en Carlos, en Mo i jo, no? Marca un poquet aquests anys, aquests... 30 i pico anys d'amistat, no? Però jo que sí, me quedaria per allà.
1: Molt bé. Bueno, ja ho tenim escatat, Cristian.
2: Vale.
1: Ha costat, però ha valgut molt la pena, tio.
2: No costa bé, no queda ferrant tant una estona, però tenc que anar a fotre 4 crits. Allà.
1: Sí, ja ho sé, tio. Vale. Res, moltes gràcies.
2: A tu.
1: Vos anem vegent, val?
2: Anem vegent.
1: I llarga vida en el punk i en el crust.
2: Ai, ai.
1: I seguim pambat. Vinga.
2: Feles, aprofit per... Dic que tu també vas ser una font d'inspiració, que estava de festa a fer escoltant un grup que feia versions i de sota vam fer Ramones i em vaig posar content. Dic, joder, que guai que faci una versió de Ramones. Teixer dels anys 2000 i poc. I de sota em vaig trobar un ferrirenc i va dir, que has vist lo d'en Pele? I dic, sí, he vist els vídeos d'en Pele de Chuck. Com era la de Chuck?
1: Sí, un ginet.
2: Chuck, un ginet. Oh, no, ni un putapeix.
1: Ah, ni un putapeix.
2: Ni un putapeix, que es grava en vídeo.
1: També.
2: Oh, la de Chuck... Quina era la de l'escambrer, escambrer, aquella de...
1: Sí, la de Chuck, posa'm un ginet,
2: sí, no?
1: Sí.
2: No sé si quin vídeo vas fer tu.
1: M'ho va fer un col·lega.
2: T'ho va fer un col·lega,
1: sí,
2: no?
1: Sí, una gravació.
2: Gravació, la vaig veure en YouTube, la vaig veure, no sé, en putes, sí. La vaig veure a Facebook, jo que sé, en putes vaig veure això al principi... No, quin any era? 2010?
1: Faixis dir, sí, que no arribava el 2010.
2: Abans. Igual no arribava, sí, 2008,
1: no
2: arribava.
1: 2009... Sí, sí.
2: I vaig trobar que no me'n record qui era Ferrerenc. I van començar a xerrar i, hòstia, sentint-lo del Pere, sí, tio, està fet un puta crac, que guai. I llavors ja va ser com, diu, hòstia, en Pere. Jo també estava sonant llavors la guitarra i estava fent coses així, en plan, com tu, cachondeo, perquè tu vens un poquet d'allò de la guitarra espanyola, cachondeo,
1: sí,
2: acampada.
1: Sí, total.
2: I jo també estava en un punt d'aquells anys, 2000, te diré tal vegada, 2002, 2003, vaig començar a fer això, les festes, agafar la guitarra i en col·legues contar temes de cicatriz, d'escorbuto i cachondeo, no? I aquest rotllo. I quan te vaig veure tu, vaig dir, joder, hi ha com una espècie de revival i això ho hem d'aprofitar. I mira tu.
1: Sí, a poc ho hem encaminat.
2: Ho hem encaminat, no?
1: Clar que sí.
2: Com que jo sóc i era dins ja.
1: Molt bé, tio. Ei,
2: un beso.
1: Una abraçada. Val, i mos veiem, tio. De puta mare. Vinga, salut, llarga vida, el punk.
2: Cada dia.
3: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca. El grup de música Berlat té una cançó que ens agrada molt, Juliol s'allarga, tot seguit a Ràdio Far.

Fort des desmànecs, entrenaments, milicians purs. Ni no breva patir tanta saudade. Jo més que melangia, gelosia. De sa riquesa que donen paraules al camp, sonables, i esteu accent poesia. De negre ni...

vides en tu en aquest paradís. Els teus crits, els meus llits, els llençols ben humits, sempre passa un xerí punyatero, com un joc mangronj i no puc sortir. Possible patir cops provoca tant del lero. Encara no sé qui és en John Boy, no m'he mirat cap pel·li d'en Jean-Luc. Pas camí de sa forana m'he perdut i m'he anat de xucluc. Unes vísties d'un ocell, són de la mà tenir per pàtria una barca, i unes i estrelles mos donen ses nits.

Sembla que el vent avui bufa més fort. La pluja fina banya el negre asfalt. Mirallant les ombres de l'entorn. A la costa corbada

la gavina guaita dalt d'esmorn. Es penja la morada i mira el sud. En un instant estira i pren el vol.

les canyes braves fiblen allà al fons. A la colar sega dormida arriba el sol. Les fues mortes cauen lentament. Geuen al fang vençudes del seu temps. No hi ha un destí que es trobi més a prop. Deixa't enduir segues cap a l'hivern. Quan sents que tot canvia lentament i saps que tot retornarà de nou.

Moment tot això se'n vagi a la merda. No hi quedin boscos, pantans o platges verges. Quan llibertat sigui lliure competència, ja serà massa tard per sa desobediència. Si en realitat són de sa mateixa trinxera,

0: una gran derrota. S'ha perdut sobirania del poble, una esquerra dividida, fracturada, una terra amb poques ganes de revolta.
1: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
2: Cada cosa en el seu temps, i insistiu, Aigüerros.

L'aigua arròs és una aigua aromatitzada que a les nostres festes els caixers aboquen sobre els caps dels assistents a la missa de completes, en el moment de fer la capta. També es reparteix per les cases després del jaleo del matí, en senyal d'agraïment per la contribució a les despeses.

Saigo Ros és un perfum d'origen antic, probablement musulmà. S'elaborava amb la destil·lació de pètals de roses, d'aquí el seu nom, i també se li posava

Però actualment se sol fer una mescla a base de colònia comercial i aigua que es prepara dins uns recipients de vidre anomenats morratxes o també dins porrons segons els pobles. Sempre amb estrosset d'ofàbega que li dona un aroma molt característic.

Per acabar, us deixam amb la cançó Aigua de Roses d'Anna Maria del Mar Bonet, un tema carregat d'emocions i natura, com es mateix Aigua Ros.

Has escoltat un tema del disc Encivern a les 6:30 és fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

Acabam d'escoltar Guillem Sol de Vila en una cançó del seu àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX. Ràdio Far.

0: Bueno, benvinguts a la tercera entrevista d'aquest podcast de l'Esfar Cultural Gris i Mig, dedicat a la fotografia documental. Avui tenim un fotògraf cèlebre aquí a Menorca, que ha recorregut poble a poble, pam per pam, que és en David Arguimbau. David, benvingut.
1: Hola, Santiago, com estàs?
0: Molt bé, encantat d'estar aquí amb tu. En David ve a presentar dos treballs i especialment un que jo penso que aquí és Mercadal té un pes simbòlic molt particular, que és el treball de la Dana, 150824. Què ens pots contar sobre aquesta feina, David?
1: Bé, això va ser... Mira, ara ho contava. El mateix dia, que jo no sé quin dia era de la setmana, sí, recordo que la meva veïna, la filla del meu veí, treia la mà per la finestra i vaig estar fent unes fotos molt bucòliques, perquè ella li començaven a caure quatre gotes a la palma de la mà, i son pare li va agafar la mà. Eren dos braços que sortien per la finestra, i va sortir una foto, bueno, pues això, molt bucòlica, les primeres gotes. I en cap moment pensàvem que el dia acabaria com va acabar. Vale, després ja em van cridar que estava passant el que va passar i no vaig poder passar de l'O.
0: Clar.
1: A l'O era... Allà es van quedar aturats i sí que vaig fer feina a l'O de les inundacions d'allà. I bé, i el dia següent, sí, el dia següent vaig venir i quan s'aixecava el dia i vam veure el resultat. Ja no hi havia aquelles fotos del torrent ple de cotxos que ja els havien llevat, però sí que hi havia les cases i la gent pues, preocupada. Clar. Certament no teníem encara en l'imaginari el tema de València, clar, amb el qual no teníem una referència de res. Màxim teníem lo de Sant Llorenç d'Escardassà, de Mallorca, però bueno, en aquell moment impressionava molt.
2: Gris Mig, el podcast de fotografia del Menorca Dog Fest. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com

0: Benvinguts i benvingudes a un nou capítol del podcast Gris Mig del Menorca Dog Fest, en aquesta setena edició, i en aquest moment tenim amb nosaltres a Laura Feixas Raimon. Laura, benvinguda.
1: Moltes gràcies.
0: Què tal, com te trobes a Menorca?
1: Molt bé, molt afortunada d'estar aquí, molt agraïda.
0: Molt bé. Laura, jo m'interessa particularment demanar-te per el treball que has portat aquí en aquesta edició, pel vincle que per tu té aquesta idea de la fotografia a Banyoles com a territori. Trobes que hi ha un ritme i una particularitat sobre aquest territori?
1: Sí, o sigui, Banyoles al final és un lloc que és molt bonic, objectivament, i sí que sento que ha estat molt fotografiat, i també tenint en compte que tenim molts fotògrafs molt bons a Banyoles que també, doncs, d'alguna manera han mostrat el lloc i l'espai. Llavors, sí, o sigui, a mi m'agrada molt fotografiar a Banyoles i això també volia mostrar d'alguna manera com podria ser Banyoles d'una manera més distorsionada o que, això, d'una realitat més diferent però que segueix sent Banyoles.
0: Has mirat Banyoles amb uns altres ulls, d'alguna manera.
1: Sí, sí.
0: Hi ha algú molt particular també a la teva fotografia, que és l'experimentació i pensar no només en el format fotogràfic, sinó intervenir aquests formats i pensar-los des d'altres òptiques. Com és aquesta experimentació i per què?
1: Sí, al final tinc 19 anys i estic explorant molt...
0: Molt jove.
1: I estic explorant això, molts àmbits. Ara estic estudiant segon de carrera. Llavors, el que em toca és això, explorar diferents estils. Llavors sí que el que havia fet sempre, doncs, fotografia de natura, pel que m'envolta. També ara estic més posada també amb la fotografia de concerts i tot això. Llavors, per xarxes o així, vaig trobar un noi que feia una sèrie de 100 dies fent fotografia abstracta i ensenyava el seu procés i com ho feia i les fotos que sortien, i després que tu intentessis també endevinar què era la foto. Llavors, em va cridar molt l'atenció i al final a mi la fotografia artística en si, com que es pot assimilar a una obra d'art, m'interessa molt, em crida molt l'atenció, perquè al final no és tant crear una fotografia que et pugui fer reflexionar alguna cosa, que també al final, sinó que et pot provocar tu la foto. Llavors, era un tema que no havia fotografiat mai i que em feia molta curiositat. Llavors, això, com que vaig tenir l'oportunitat de poder-me presentar aquest concurs, vaig dir, doncs, vaig a fer una cosa totalment nova que no he provat mai, aviam què surt, i si m'agrada, doncs m'hi presento. I res, vaig començar a veure que els resultats eren... que m'agradaven, i res, vaig estar experimentant això tant amb edició com fer una foto, o sigui, fer les fotos, que és una cosa que podem veure cada dia anant a fer la volta a l'estany, però que potser no hi prestem tanta atenció. Llavors... Això,
0: aquesta experimentació d'alguna manera també va anar transformant la teva forma de fer fotos, no?
1: Exacte, sí, sí, total. O sigui, també vinc de fer el treball de recerca sobre la fotografia analògica, que vaig construir una càmera de gran format amb una impressora 3D, i vaig fer totes les fotos, les vaig revelar jo a casa i tot això. Llavors, amb aquesta càmera el que vaig aprendre... O sigui, jo només podia fer 6 fotos el dia que anava a fer la foto.
0: Clar.
1: Llavors això em va fer aprendre molt a triar bé la foto que havia de fer, perquè a part que era un cost econòmic, vull dir, al final les plaques no són precisament barates, ni el procés de revelat ni tot això. Llavors, de pensar molt bé la foto que volia fer, del resultat que sortiria abans de fer la foto i que si m'agradaria. O sigui, al final ho vaig haver de reflexionar molt. Llavors jo crec que tot aquest exercici que vaig fer durant tot l'estiu, que va ser que vaig sortir a fer fotos, em va ajudar molt a com pensar molt la foto abans de fer-la, i jo crec que també gaudir molt del moment de fer la foto, d'entrenar també la meva mirada i com de valorar-ho molt també. Llavors jo crec que també tenir aquesta visió d'haver-ho fet en analògic, a transportar-ho a la fotografia, que en aquest cas és digital, crec que també em va ajudar molt això, com a veure les fotos d'una altra manera, o també a l'hora de sortir a fer les fotos, doncs ja mirar-les d'una manera abstracta, o bé fer fotos el que tingués a davant, que em podia cridar l'atenció però en aquell moment no li veia cap mena de potencial, i llavors una vegada estigués a l'editor començar a remenar colors i coses que vaig aprendre també sobre la marxa,
0: sobre
1: perquè
0: la marxa.
1: Això estic aprenent, sóc molt jove i les coses doncs, em van sortint soles i vaig, si no sé alguna cosa, doncs la busco, busco algun tutorial, no sé què. I això, i és que vaig aprendre moltíssim, tant d'editar com d'experimentar, perquè al final és que va ser experimentar tot, pujar, baixar nivells, i de cop veia com que sortien colors i coses que em creuen molt l'atenció.
0: Pens que en aquesta crida l'atenció també, sent tan jove, que efectivament hagis triat amb formats o suports analògics, suports a càmeres de gran format, has construït una càmera. Com ha estat aquest procés? Com vas arribar en aquesta decisió?
1: Doncs clar, jo tenia davant el projecte del treball de recerca, que jo no el volia enfocar com un treball més, sinó que realment m'ho volia també currar, perquè al final també pots tenir mèrits sobre aquest treball. Vaig guanyar 6 premis després d'haver fet aquest treball. Llavors aquests premis també em van ajudar a nivell econòmic per pagar-me la universitat, que no és precisament barata.
0: No ho és.
1: I clar, això doncs va ser com una motivació inicial de dir, em curraré molt aquest treball per poder també obtenir un benefici com aquest. Llavors sí que el tema de la fotografia ja m'interessava, i sobretot la fotografia analògica. Veig de quina manera puc fer un treball que pugui tenir un pes important i que pugui tractar el tema aquest que m'agrada tant. Llavors vaig estar fent molta recerca i vaig trobar un noi que havia dissenyat uns plànols de peces d'aquesta càmera per una impressora 3D i res, valien 20 euros, llavors li vaig comprar. I a la impressora de l'institut vaig imprimir totes les peces, vaig fer tot el procediment de muntatge, que van ser 10 hores o una cosa així, i llavors, clar, aviam si el que havia muntat sortiria
0: funcionava,
1: o no, funcionava,
0: clar.
1: Perquè al final és una càmera totalment analògica, no utilitzes cap mena de mecanisme tecnològic nou. Llavors, clar, potser alguna cosa no podria funcionar i em sortirien totes les fotos negres, vull dir, no sabia si sortiria o no. Llavors ja va ser com el primer dia d'anar-ho a provar, llavors posar-me al laboratori, començar a revelar i que va sortir alguna cosa. Llavors ja va ser com... Bueno,
0: com
1: vaig
0: te vas sentir en aquell moment?
1: Home, se'm va treure un pes a sobre. La cosa és que no va sortir gaire bé perquè em sortien les fotos fosques i no sabia ben bé per què. I res, després d'investigar i tal, ja vaig arribar a la conclusió que... Sí, perquè utilitzava una càmera analògica com el fotòmetre, perquè no teníem fotòmetre i els fotòmetres són cars. Llavors, em sortien sempre fosques, o sigui, que ja el que feia era després exposar-les, o sigui, sobreexposar-les, perquè després ja em sortissin bé. I això, llavors, a mi també el procés que em va agradar molt va ser el de revelatge, perquè ja també ho havia fet feia un temps, perquè vaig anar a fer un curs a La Perversa, que és un lloc de Barcelona, que estic superagraïda també del que em van ensenyar. I res, com veure, tenir la imatge a la mà, també és com un sentiment de, hòstia, no la tinc en el mòbil, que no sé ni on està aquesta imatge, o sigui, està al núvol, però no sé on és, sinó que tenir la imatge a la mà i, a més, després poder-la ampliar en un paper i que poso jo el paper dins dels químics i em surt la foto, és com màgic, és màgia, perquè al final sóc més del món de les arts que no pas de les ciències, llavors... No. Tot i que pugui saber ara el procés químic, que pot això per mi és màgia igualment. Llavors, és algo que enganxa. O sigui, tu estàs dins el laboratori que no sortiries d'allà. Llavors, jo crec que també va ser una manera de connectar-me molt més amb la fotografia i estimar-la més.
0: Hi ha molt de... una recerca, podríem dir, molt vinculada a lo abstracte, a lo proper, que és tan proper que un podria desconèixer, no? Que és el que està fotografiat. Què hi ha aquí per tu? Per què tan de prop i per què l'abstracte t'atrau?
1: Bueno, l'abstracte m'atrau perquè al final pot ser una cosa que faci pensar la gent i que es, com que puguin arribar a una conclusió seva o no, però també perquè m'apropa molt més al que és l'art en general, tant, o sigui, pictòric, o sigui que no tingui per què tenir un sentit, o sigui que no és una persona mirant el mar, sinó que és una cosa que saps que és un element natural perquè té les característiques, però que no, si no tens per què saber què és, ni cal. I sí que si algú m'ho pregunta, evidentment ho explico i ja m'agrada explicar-ho perquè és el que m'agrada també que la gent vegi, no? De, ai, no sé què és, explica-m'ho. Llavors, jo crec que també el que m'agrada d'això és que sigui molt artístic i que no tingui un sentit, al final.
0: Tenir l'oportunitat que sigui l'espectador, no?, qui interpreti allò que es fotografia.
1: Exacte, sí, sí. O sigui, que els hi provoqui alguna cosa, que no es quedin indiferents, que... mira, que hi pensin després, que arribin a casa i diguin, ai, què és això? Què he vist?
0: Penses en algunes tècniques preferides? T'interessa algun particular en aquesta experimentació que fas? Algú que diguis, amb això m'ho he passat bé i el resultat m'ha deixat contenta?
1: Sí, bueno, en aquest treball mateix, o sigui, al final no havia fet mai abstracte i m'ha cridat molt l'atenció també, és que editar m'agrada moltíssim, llavors estar jo asseguda a la taula i anar tocant colors i anar tocant formes i no sé què, és que m'ho passo molt bé, gaudeixo moltíssim. Llavors també el que m'agrada molt, evidentment, és l'analògic. Jo crec que també és d'una manera que pots experimentar moltíssim, fent el que sigui de les formes. Em falta molt experimentar amb aquestes coses també, perquè al final és molt car i ho he de fer a poc, però sí que un dels meus pròxims objectius és això, experimentar molt més amb la fotografia analògica, tant jo revelant a casa com tocant coses o fent alguna cosa amb els negatius, positivant d'alguna manera més curiosa, que també doncs, miro molt també per xarxes o per vídeos o així, i veig moltes tècniques que m'interessen molt i m'inquieten, i sí que és una cosa que pel futur doncs, m'agradaria molt provar, perquè això és més experimental i també em crida molt l'atenció.
0: Molt bé. Rara pregunta, Laura Feixas. Què és per tu la quimera?
1: Doncs la quimera, tal com dic aquí, és com un somni o il·lusió que és producte de la imaginació. I és això, o sigui, al final amb aquest projecte vaig intentar escapar una mica del que és la realitat que veiem sempre, en aquest cas en el meu entorn, no? O sigui, entrava a l'ordinador i jo, o sigui, sempre que vaig a l'estany porto la càmera, vaig a fer fotos, però és que les fotos sempre són les... Si no són les mateixes, perquè l'estany de Banyoles cada dia és diferent, no? I aquesta és la màgia també d'aquest lloc, perquè vagis on vagis, vegis el que vegis, encara que tinguis les mateixes fotos, seran diferents, però veure-ho diferent, perquè ja conec l'estany, ja sé com és, ja sé quina és la forma de les muntanyes, sé com és l'aigua, tot. I intentar com escapar d'aquesta realitat i veure com una mirada més abstracta, però també com una realitat alterada i distorsionada, manipulada, del que és Banyoles, però que tampoc identifiques com a Banyoles. Bueno, depèn de quines fotos, perquè algunes fotos sí que ho pots veure.
0: La gent de Banyoles sí que les pot identificar.
1: Alguna potser sí. Però això, com distorsionar d'alguna manera la realitat, que no sigui el que veiem sempre. I això és també el que em creava l'atenció, com de fugir d'aquesta realitat.
0: Un poc el joc, no?, també.
1: Exacte, sí, sí.
0: Laura, moltíssimes gràcies.
1: A tu, vosaltres, a tu.

Tot seguit, una cançó de l'obra de teatre El Covard, creada per Toni Jané Ferrero, interpretada per Rodo Jané i amb les cançons originals de Leon Manso, un disc enregistrat per la Caseta Records el 2026.

Ara mateix escoltareu una cançó de Suki Sopes, del seu tercer disc, Lo més clar se'n vull, publicat el 2026.

0: faig sols una puta hermosa, traduint grans melodies.
1: Radio Far. La calç ha definit l'arquitectura autòctona i ha ajudat a configurar el paisatge de Menorca, la seva llum que atorga pulcritud. I a pesar d'aquesta rellevància en el paisatge illenc, la seva activitat econòmica sempre s'ha vist relegada per d'altres més lucratives.
2: La producció de calç a Menorca ha estat una activitat secundària dintre de l'economia insular. És una activitat que ha generat una matèria primera que a Menorca ha estat fonamental, com per tot arreu, ha estat fonamental pel desenvolupament dels oficis artesanals vinculats amb l'àmbit de la construcció. A Menorca la calç associada a la construcció i en el manteniment de les cases. Aquests oficis són els de mestre de cases, manobre, l'ofici de trencador i sobretot l'ofici de calciner. I perquè ha estat una matèria primera fonamental per a l'elaboració de morters, com a base d'elaboració de morters, per a l'elaboració de tot tipus de revestiments, d'edificis i sobretot per una de ses costums que més mos ha identificat, i amb la qual jo té molt de sentiment, molta satisfacció, el costum de que han tingut a Menorca d'enclats a ses cases, d'emblanquinar, d'emblancar ses cases.
1: La calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com. Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
3: Cada cosa en el seu temps. I insistiu, sal de cocó.

La sal és una substància que es troba dissolta a l'aigua de la mar. Amb l'arribada de la calor, l'aigua acumulada en llocs poc profunds s'evapora intensament i la sal acaba cristal·litzant. La sal ha estat històricament molt important. Sense neveres, servia per conservar els aliments durant més temps. També és un gran potenciador del gust i per aquest motiu segueix molt present a la nostra cuina. Actualment, la sal es produeix a les salines que hi ha de vora la mar. Però antigament, a Menorca i altres llocs de les Balears, s'obtenia dels cocons, unes petites cavitats naturals que trobam a la penya viva del litoral, principalment en el migjorn de Menorca, a les zones de poca altura. Avui en dia encara hi ha gent que manté la tradició i replega aquesta sal per autoconsum. Una activitat que ha estat declarada Patrimoni Cultural Immaterial de Menorca. Després dels temporals, els cocons queden plens d'aigua. A finals de juny podem fer les primeres cuides de sal de cocó i se'n poden seguir fent durant els mesos de juliol i agost, abans que arribin les primeres pluges. Amb un triador podem recollir la sal que queda a la superfície. No convé agafar la sal dels fons ni gratar el cocó amb les mans o amb objectes sòlids, ja que es poden posar en suspensió els sediments o restes que hi hagi en els fons. Qui recull sal de cocó sol anar a paratges naturals en fora de zones urbanes, on l'activitat humana no interfereix en el procés natural de cristal·lització. Una volta hem recollit la sal, la deixem assecar un temps i ja la podrem emprar. Per exemple, per posar damunt la carn, el peix o les verdures. Recordeu, però, que no n'hem de consumir en excés. Bé, la pròxima vegada que passegeu per de vora la mà i vegeu un cocó ple d'aigua, penseu que amb els temps hi podran néixer cristalls de sal. Un petit miracle que la mà, el sol i el vent, repeteixen cada estiu a les nostres costes.

Copeu, copeu, copeu, traïdor. Roseta encarnada, si t'he graviada, jo et deman perdó. Rima d'una estrofa plena de perfums, abella bronzenta de la soledat. Quan de ma finestra encesa de llums estenc la mirada per damunt ciutat i l'ànima mia s'enfonsa llunyana dins la serra immensa que l'illa travessa, que l'illa defensa de la tramuntana, llavors de la serra surt una cançó, surt una harmonia que es torna visió. Jo vinc a parlar-te d'una vida d'or, de la vida lliure que enyora ton cor. Som la camperola que presents te du, jo vinc de la serra, més no som per tu. O flor de muntanya, fina moranó, o la pageseta que és una pintura i té la cintura com un gerricó. La viram la volta en gran voleteig quan de matinada crida son estol. En capell de palma s'aguarda del sol quan rega el vell veure es vora del safreig. Per servir els pobres fumants escudelles, confitar codonyes, adobar gonelles o guarir les nafres, no hi ha millors dits. Canta codolades i sap puntarelles de licorns i fades i poals florits. Al fons de la cambra porta la padrina el vas ple d'escuma de la llet camunt. Encara és padrina, més serà madona d'un terme de lluny. La nit del dissabte se posa a escoltar i el cor d'alegria li bat en secret quan dins la salvatge negró de l'estret on la coma acaba sent una guinar que ella coneix bé. És l'ego ensellada del pubill que ve. Arriba la clastra, bota de la sella, es comet els amos, es comet la filla, s'asseu de vora ella i encara no brilla l'estel del matí, reprèn la tornada pel mateix camí. I llavors la fosca de la nit que minva en tots els paratges, ecos i llumets, els torrents que bramen al peu de la timba, el matí que esclata amb mil saluets, els galls que desperta, les penyes que daura, els bous que pasturen, el parell que llau.

0: si per amoixar-li la cua penjanta m'inclina la jove, ella se decanta. Copeo, copeo, copeo, traïdor! Roseta encarnada, si t'he graviada, jo et deman perdó. Ella se decanta i desapareix. I mentre s'allunya i se converteix en llum solitari lo que era visió, en llum solitari dins la majestat de la serralada, tota silenciosa i tota nimbada de serenitat, encara ressona la veu argentina d'aquella fadrina que serà madona. Jo som la pagesa que presents te du, jo vinc de la serra, mas no som per tu. Cosquerpa cadena de puig gegantins, xinebrons balsàmics, estepes i pins, sitges que negregen sota l'alzinar, soleada ardenta que ves el pinar, ombres maragdina del fullatge espès, càntics de rebel·la que arriben al mar de l'església oberta com un ull encès, mules trotadores que cascavallegen per la carretera del coll en avall, falles que flamegen seguint la primera de les balladores en la nit del ball, soledat feresta on sembla corola dos porfres decidi la gòtica gesta, trilleig de campanes que el vilatge endola, endolars que resen i de dos en dos cap al cementiri segueixen la caixa, garrovers que freguen en la branca baixa les veles de carro que van en el cos, tonada del batre, cadència moresca, mèl·leres que boten per dins la verdesca, famílies que volten la font de salut i fruites que es foren dins la boca fresca plena de rialles de la joventut. Musa cançonera, vella rondallaire, sanitosa flaire de la pagesia, llumeneret blau que l'ànima atrau de la minyonia. Sou l'exquisitesa, sou l'encantament on l'ànima hi sent de la pàtria mia.
1: Ràdio Far. Música menorquina i podcasts culturals a la carta a radiofarmenorca.com.

agradar Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

prop de sa ciutat, viuen els somnis d'extraradi. Somnis que somies i voldries fer realitat.

A continuació, escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.

ara encara no hi ha anat. I quan vos vam decidir, vam triar dia més flac. Diu puta peix, diu puta peix, diu puta peix, diu puta peix. I des de Can Capó, que en 78 taurats, si ho que siguis d'altre esmercat, peix de sopa i xerrat. Diu puta peix, diu puta peix, diu puta peix, diu puta peix. Tan nintites i sa puta canya.

tindré dues escaires de litxi. I em va muntar un parell. Però amb aquells homes i tant d'esquitxos, les canyes que em fan anar a trobar. Diu puta peix, diu puta peix. Diu puta peix, diu puta peix. Diu puta peix, diu puta peix. I aquell dia mos va ploure. I va fer un poc de vent. Però tenia cerveses i un poc de menjar calent. Diu puta peix, diu puta peix. Diu puta peix, diu puta peix. Diu puta peix, diu puta peix.

El cementeri és ple de poetes fracassats. Odontòlegs, fiscals, peons, jutges, comares, cabrons. T'estimam i no t'oblidam, diu la pedra freda de la mentida.

El cementeri és ple de finals insípids, monòtons, d'esperances mai complertes, de somnis mai somiats. De t'estim, t'ho dit, enyor, de quin descans, de ja era hora. Talents incontrolats i banyes mortes. El cementeri és ple de certeses, de cites confirmades on mai arribes tard. És el somni dels horitzontals, és la calma.

per la mà viva. Aitor Comelles, orgànic, tots i piots. Per un sistema de depòsit, d'evolució i retorn. Nasir.

0: costes amb us ha vist esplomero des de ma carallota. Més ego que eco, teniu de prototip i este tip de carrer. Sempre compris polític i flic que facilitem i reciclem i els felicitem. De xanxullos aquí ningú s'entem.
1: Aquí ningú s'entem. Aquí ningú s'entem. Es fan a sa cara, ho amaguen, veig l'estora.

0: Queremos el retorno y la devolución, la paradoja del residuo y la ambición. Queremos el retorno y la devolución, yeah.
1: La música ets eina per transmetre el missatge, per la mà viva i aquest hermós paisatge, per la nostra terra, per transmetre un llegat i que no quedi en el prestatge abandonat. La música ets eina per transmetre el missatge, per la mà viva i aquest hermós paisatge, per la nostra terra, per transmetre un llegat i que no acabis en el bando equivocat.

propria via al tren. Han crescut unes flors

0: Bon dia, Sònia. Moltes gràcies per acceptar la convidada de Ràdio Far. Evidentment no som al lloc on escrius habitualment, però quan ho fas, on ho fas?
1: On ho faig? Doncs depèn del que escric. És a dir, quan escric narrativa o quan escric articles, per exemple, els articles de la Directa, sempre escric a l'ordinador i a casa. Tot i que els articles de la Directa, de vegades, també els escrivia estones en altres ordinadors, perquè en aquell moment tenia una vida molt, molt atrafegada i feia el que podia. Però vull dir que no escric a mà, ni narrativa ni articles. Ara bé, els versos, els poemes, és molt diferent. Els versos i els poemes sempre, és a dir, sempre es creu en moviment. Per exemple, quan vivia a Barcelona, anant amb moto a la feina o en cotxe, sempre donava voltes, se m'apareixia un vers i llavors l'anava creant de memòria, perquè per això també un poema perquè funcioni jo me l'he de poder aprendre de memòria, perquè ha de lliscar, i llavors els vaig creant a la ment. Quan arribo a casa, doncs els, no, els escric. I aquest moviment ara, els últims anys, doncs és el camp passejant els gossos. És on creu, realment. I després, ja quan l'apunto al mòbil o on sigui, i després ja l'escric a l'ordinador.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre?
2: L'Abadia de Northanger és una de les primeres novel·les de Jane Austen. És a dir, és una novel·la de joventut i, com a tal, és molt diferent de la imatge més canònica que solen tenir de l'autora. Aquí, Austen es mostra més divertida que mai, gamberra i profundament irònica. La protagonista és na Catherine Morland, una lota ingènua, una heroïna entranyable, que llegeix moltes novel·les gòtiques, que són les que estaven de moda en aquella època, sobretot entre les jovenetes. La conviden a una abadia, l'abadia de Northanger, i allà la seva imaginació vola massa amunt. S'imagina que el castell, gegant, és ple de misteris, que hi ha fantasmes, que hi ha dones tancades a un àtic i que hi han passat tragèdies. Així, l'autora construeix una paròdia brillant d'aquestes novel·les gòtiques que llegien, sobretot, com he dit abans, moltes dones joves. Jane Austen se'n riu dels tòpics literaris, però també de les expectatives romàntiques, de la credibilitat de les al·lotes que no han sortit gaire de casa i de la manera com la ficció pot deformar la mirada sobre la realitat. Per això és una lectura ideal per entrar dins el món d'aquesta autora, ja que és molt àgil i diferent, però a la vegada s'hi poden intuir amb molta nitidesa els grans temes de maduresa de Jane Austen, com per exemple la formació moral, el procés de maduresa de les dones joves, equivocar-se, fer ridícul, rectificar, saber demanar perdó, reflexions sobre la lectura i la imaginació i també la crítica social que estipica en ella, diferències de classe, matrimonis i el gran tema de Jane Austen, que és la importància dels doblers. Per tant, tot i el to juganer i paròdic, l'Abadia de Northanger no s'ha de considerar en absolut una obra menor. És el laboratori de proves on Austen assatja els personatges i els temes que acabaran definint tota la seva obra posterior. És veritat que, ja us repeteix, jo crec que és molt bona porta d'entrada per iniciar-se en el món de l'autora. Podeu trobar aquesta obra en una edició preciosa, en una portada blava, de Viena Edicions, a la col·lecció del Club Victòria, amb una traducció fantàstica de Jordi Arbonés. Vos la recomano molt.

0: Vull ser deixeble del petit príncep i no renunciar mai a cap pregunta. Tot el que m'envolta és interrogant, que només desvello amb respostes petites. En l'esforç que suposa respondre i definir-se en cada cosa que esdevé.
1: A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Idò, benvinguts, benvinguts, Berlat, finalment, amb aquestes, després d'un de quants intents, que m'ha fet vergonya dir-ho, però no és la primera vegada que començàvem aquesta entrevista, però bueno, aquí, així funciona amb aquestes, xicos. Àngel i Sepe, què tal?
1: Bones, bones. Què tal? Molt bé. Superbé, superbé. Sí. Cap pega.
0: Molt bé, doncs pues anem a fer la punyetera entrevista aquesta i que tinc ganes de que estigueu amb aquestes, que ja m'estranyava jo que no hi fossi. Bueno, crec que vam intentar la anterior temporada i no va quadrar, però és el que passa quan tenim agendes així com tenim nosaltres, tio, que estem en 25 coses i és el que passa.
1: Total.
0: Antes de començar amb el grup, m'agradaria que me contéssiu un poc de tots dos, pues això, com començàveu a tocar, com us començàveu a interessar en la música, més en plan, hosti, això no és algo que m'agradi, sinó que és algo que jo vull fer en la meva vida, o algo que és més important que lo normal. No sé com comença per vosaltres, això, si supos que de petits, no?
2: Jo crec que tots dos tenim un background bastant similar, perquè tots dos som pianistes, justament. Vull dir que has cridat en els dos teclistes del grup. Però, bueno, que sí que es ve que tots dos passant per conservatori, per clàssic, no? Per aquest repertori més clàssic i tal, i cada un suposo que és la seva manera. A la meva manera, sí que vaig tenir un moment d'una mica de ratxamè del sistema i de tot com funcionava, no? I fins i tot de deixar la música durant un any. Estic xerrant de quan era bastant jove, eh?
3: Maquetes, el programa de rock conduït per Pedro S. Tuomala. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

0: Benvinguts, amics, amigues. Amb aquesta sintonia arrencam una vegada més aquest programa de Sagramola. En aquest cas, arrencam també nova temporada i farem un recorregut per algunes de les publicacions que es van fer dins l'any 2025. Un any amb moltes publicacions musicals que mos donaran per passar moltes estones escoltant i descobrint les novetats de l'any. En aquest primer descobrirem en Blai Barber, Bonsé, Dàlia, Drac Negre, Guillem Sol de Vila i Isam Melis, un any ben profitós i ple de sorpreses.
1: Sagramola, on en Bep Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

L'aroma de terra banyada per la pluja. Estendre la vista al pla per veure camps de blat daurat tacats de roselles. Parets de pedres de colors grisosos que, engalanades d'eritges i romaguers, romanen immòbils, veient passar les hores. Amb el laràs que resplendeixen deixant catifa blanca sota els seus braços. I amb el cor que ens ruega en veure com ingenus ens arrosseguen a portar la insígnia de la destrucció. Collades de gent d'aquí i llencs d'arrel ens aferran fort el bocí de roquissà que ens queda, tal com s'engrapa l'heura a la soca, amb la certesa que sols així la nostra llavor, encara que sigui per un instant, podrà ensumar aquell aroma i omplir-se els ulls de l'espectacle inèdit que cada dia brosta d'aquesta terra. Sabem que la mare que ens ha vist néixer, que ens deixa trascar pels seus camins i parlar la seva llengua, es cruix de patir en veure els esvorancs que l'aixapen, no pot defallir la força de l'amor a l'arrel, perquè sols la coneixença d'on venim ens pot mostrar les fites del camí cap on anem.

0: Bon dia, com estàs?
1: Bueno, que mona ella. És que t'agrada fer l'or. Tu que és bo, sí? Mira. Ai, mira, ara m'ho fer una volta. Vas molt elefant?

0: Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.
1: Heus aquí. Jo he sentit el galeig.

però ja he vist la música escapant-se entre els dits i buidar-se del sac els gemecs de la festa, contra l'odi i la pena, contra els vespres en blanc. Quan els brots de l'eufòria es queixaven tambors i el caliu dins la nit ja quasi ni escalfava, sense més llum que el so, jo l'he vist tornar a prendre, descendre el gos.

però tots els calfreds, totes les espinades, talment un cor atàvic, tots s'arrebaixinaven a una mateixa veu. I era com una espelma, fent ballar la foscor sobre el grall. I en la llum,

0: Vosaltres no sabeu què és tremolar amb el galeig, ni com sap espantar-vos el fred de la sang.
1: Ni com sap espantar-vos el fred de la sang.
2: Ni com sap...

no sé què tenen aquests carrers, que quan de matinada són buits de gent, s'omplen de màgia i obren el cor.

sona, enriqueix aquesta estona, aturant el pas del temps. Les parets torn.

tant enfora i tant a prop dels teus braços, d'aquests llaços que em fermen. A la costum i a l'amor, la fragància d'un record, un moment distant que m'atraca, el ressò d'una cridada, tan enfora i tan a prop.

El silenci és el dolor d'un buit ple de melangia quan et gires i estàs tot sol. La frontera del demà obre una porta al retorn. El refugi de la calma on espera el teu consol. Obligat a la condemna d'una mateixa presó,

0: Bon dia, Sònia. Moltes gràcies per acceptar la convidada de Ràdio Far. Evidentment no som al lloc on escrius habitualment, però quan ho fas, on ho fas?
1: On ho faig? Doncs depèn del que escric. És a dir, quan escric narrativa o quan escric articles, per exemple, els articles de la Directa, sempre escric a l'ordinador i a casa. Tot i que els articles de la Directa, de vegades, també els escrivia estones en altres ordinadors, perquè en aquell moment tenia una vida molt, molt atrafegada i feia el que podia. Però vull dir que no escric a mà, ni narrativa ni articles. Ara bé, els versos, els poemes, és molt diferent. Els versos i els poemes sempre, és a dir, sempre es creu en moviment. Per exemple, quan vivia a Barcelona, anant en moto a la feina o en cotxe, sempre donava voltes, se m'apareixia un vers i llavors l'anava creant de memòria, perquè per això també un poema perquè funcioni jo me l'he de poder aprendre de memòria, perquè he de lliscar, i llavors els vaig creant a la ment. Quan arribo a casa, doncs els escric. I aquest moviment ara, els últims anys, doncs és el camp passejant els gossos. És on creu, realment. I després, ja quan l'apunto al mòbil o on sigui, i després ja l'escric a l'ordinador.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre?
2: L'Abadia de Northanger és una de les primeres novel·les de Jane Austen. És a dir, és una novel·la de joventut i, com a tal, és molt diferent de la imatge més canònica que solen tenir de l'autora. Aquí, Austen es mostra més divertida que mai, gamberra i profundament irònica. La protagonista és na Catherine Morland, una al·lota ingènua, una heroïna entranyable, que llegeix moltes novel·les gòtiques, que són les que estaven de moda en aquella època, sobretot entre les jovenetes. La conviden a una abadia, l'abadia de Northanger, i allà la seva imaginació vola massa amunt. S'imagina que el castell, gegant, és ple de misteris, que hi ha fantasmes, que hi ha dones tancades a un àtic i que hi han passat tragèdies. Així, l'autora construeix una paròdia brillant d'aquestes novel·les gòtiques que llegien, sobretot, com he dit abans, moltes dones joves. Jane Austen se'n riu dels tòpics literaris, però també de les expectatives romàntiques, de la credibilitat de les al·lotes que no han sortit gaire de casa i de la manera com la ficció pot deformar la mirada sobre la realitat. Per això és una lectura ideal per entrar dins el món d'aquesta autora, ja que és molt àgil i diferent, però a la vegada s'hi poden intuir amb molta nitidesa els grans temes de maduresa de Jane Austen, com per exemple la formació moral, el procés de maduresa de les dones joves, equivocar-se, fer ridícul, rectificar, saber demanar perdó, reflexions sobre la lectura i la imaginació i també la crítica social que estipica en ella, diferències de classe, matrimonis i el gran tema de Jane Austen, que és la importància dels doblers. Per tant, tot i el to juganer i paròdic, l'Abadia de Northanger no s'ha de considerar en absolut una obra menor. És el laboratori de proves on Austen assatja els personatges i els temes que acabaran definint tota la seva obra posterior. És veritat que, ja us repeteix, jo crec que és molt bona porta d'entrada per iniciar-se en el món de l'autora. Podeu trobar aquesta obra en una edició preciosa, en una portada blava, de Viena Edicions, a la col·lecció del Club Victòria, amb una traducció fantàstica de Jordi Arbonés. Vos la recomano molt.

0: Vull ser deixeble del petit príncep i no renunciar mai a cap pregunta. Tot el que m'envolta és interrogant, que només desvello amb respostes petites. En l'esforç que suposa respondre i definir-se en cada cosa que esdevé.
1: A Ràdio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far. Seguidament, escoltarem un tema del disc de Leon Manso, Monstre Final, publicat el 2025 per Velomar Records.

mostrar. Sa cara és part d'un disseny gràfic a mig acabar. Sa cara pot ser dura o fràgil quan un vol plorar. Sa cara es pot rompre mil trossos quan t'han enganat. Sa cara no pot fer miracles quan t'han mal mirat. Sa cara no pot vendre idees que abans no ha pensat. Sa cara és un mirall gegant ple de petits detalls. Sa cara no és res més que un rostre que ningú ha triat. Sa cara que

la natura. Segueix un ritme lent, fluid, que ens proporciona el plaer de connectar amb ella, però sobretot amb nosaltres mateixos. Té la capacitat de posar-nos en pausa la nostra vida durant un instant i que apreciem únicament allò que ens envolta.

perquè en recordis. Quan faci fred seré a la flama.

que la pluja que llanega pels teus vidres a l'hivern. Si tu em recordes, aquí seré sempre que ho vulguis, en tu viuré. Perquè em recordis quan passi el temps.

I el dia que te'n vagis amb tu jo partiré. Si tu em recordes, aquí seré sempre que ho vulguis, amb tu viuré. Si tu em recordes...